Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 88%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: The days go by, I'm counting, time and time, while drowning.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 90%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 92%.

d'espedir-nos, sé que no podré tocar mai més les teves mans, sé que m'ensenyaves a poder ser lliure i que en els somnis podrem seguir xerrant.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 92%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 93%. Hey, Fonsi.

Tapi tenar.

0: Bon dia, són les 8. Com sempre, a aquesta hora, primer titular és pel trànsit. Equip viari, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora tenim retencions en punts habituals, direcció Barcelona, i diverses incidències actives que provoquen cua a la Ronda Litoral, especialment a la zona franca, sentit Besòs, on fins fa poca estona hi havia un carril tallat per una avaria. També a la C-17, a Lliçà de Vall, sentit Vic, aquí hi ha un carril tallat per una avaria, i a la C-16, en aquest cas, un accident talla un carril a Sallent, sentit Berga. Avui, que recordem, l'accés amb vehicles a l'entorn de Montserrat està tallat per la visita del Papa. També hi ha retencions a la mobilitat al centre de Barcelona que alteren el servei de metro i diverses línies de bus.
0: Una visita a la presó de Brians obre l'agenda del Papa Lleó XIV, la jornada central de la seva visita, que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Abans, però, anirà al monestir de Montserrat, ara ho sentíem, i haurà visitat també l'església de Sant Agustí del barri del Raval de Barcelona. En l'acte multitudinari d'ahir a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, el pontífex va reclamar que Catalunya sigui un país acollidor on tothom sigui respectat i estimat. Una emotiva vetlla amb participació dels joves en què la intervenció de Lleó XIV va alternar el català i el castellà. Segon dia avui de la selectivitat, els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre d'altres. Aquest any es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn. I avui al Congrés, nou cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, la sessió de control al president espanyol. El líder popular tornarà a airejar les investigacions que envolten els socialistes i exigirà un cop més la convocatòria d'eleccions. Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens, a qui consideren responsable de les dues avaries que hi van aturar la circulació de trens i van provocar retards. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens reparaven un servidor del centre de control. Els Estats Units donen per acabada l'operació de resposta contra l'Iran després de l'enderrocament d'un helicòpter Apache. Teheran, però, ja ha replicat amb atacs contra interessos nord-americans a la regió i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta. I les protestes anti-immigració de l'extrema dreta a Belfast deixen autobusos, cotxes i un edifici sencer cremats. Les autoritats d'Irlanda del Nord criden a la calma després que un home intentés decapitar-ne un altre al mig del carrer. En cultura, el cicle de concerts Blau Marí s'estrena aquest vespre al Port de Barcelona, per on passaran noms com Rosana, de Cardigan, Gypsy Kings o Alan Parsons.
2: Esports.
3: El Barça de bàsquet s'adjudica el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga CB, superant clarament el Tenerife per 100-67. Avui s'estrena el Joventut, que jugarà el primer partit de l'altra semifinal a la pista del València. L'Igualada jugarà la final de l'hoquei Lliga masculina contra el Liceu després de superar el Barça en el cinquè i definitiu partit de semifinals per 1-2. I a la Lliga de Futbol Sala el Barça també es classifica per la final després de guanyar la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga del segon partit. Rafael Juste, el president en funcions del Barça, anuncia accions legals contra el Madrid per les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El club blanc, d'altra banda, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros per Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat.
0: I ens queda el temps. Els ruixats dispersos de les últimes hores s'aturaran, s'obriran clarianes. A la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu amb precipitacions febles i puntuals. La temperatura avui, lleugerament més baixa. Els valors més elevats se situaran al voltant dels 30 graus.
4: Ràdio Arbúcies.
5: 107.6
6: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 93%.

0: that's our cry.
1: Informació, proximitat, música...
2: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Torna al FAM, el Festival Arbúcies Musical. El proper dissabte 13 de juny podreu gaudir del talent quilòmetre zero en una jornada plena d'actuacions per totes les sensibilitats musicals. A Can Cassó, a partir de les 12 del migdia, en l'escenari petit amb els grups, Acords a mig desfer, i a la 1 del migdia, Maima més Joel Sarres. En l'escenari gran, a les 5 de la tarda, Inne Ribeflow. A les 6 de la tarda, Última Bala. A les 7 de la tarda, Tau Boys. A les 8 del vespre, Give Me the Foie. I per la nit, a les 9, Sully. A les 10, Jetla. I a les 11, Whipping. Després hi haurà la presència de DJ Sask, Pau Saborit i Urinitúrrinco Selecta. L'entrada és lliure. Tindrem servei de bar i futrat, amb la presència de cerveses Graner i el suport de l'Ajuntament d'Arbúcies. Us esperem. Segona edició del Festival Arbúcies Musical. Organitza el col·lectiu musical d'Arbúcies.

0: Ràdio Arbúcies.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.
0: 107.6 FM.

FM. Time warp. Time warp.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Doncs a aquesta hora hi ha retencions d'uns 4 quilòmetres a l'AP7 a Santa Perpètua, sentit Tarragona. Hi ha un carril tallat per un accident entre dos camions. Retencions també a la C58 a Montcada, sentit Sabadell. Aquí també hi ha un carril tallat, en aquest cas per una avaria. I unes obres a la B20 a Santa Coloma segueixen tallant un carril sentit Montgat i provoquen cua en tots dos sentits a la marxa.
0: Una visita a la presó de Brians obre l'agenda del Papalló 14 en la jornada central de la seva visita, que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Abans, però, anirà al monestir de Montserrat i haurà visitat l'església de Sant Agustí del barri del Raval a Barcelona. A l'acte multitudinari d'ahir a l'estadi olímpic Lluís Companys, el pontífex va reclamar a Catalunya que sigui un país acollidor, on tothom sigui respectat i estimat. Una emotiva vetlla amb participació dels joves, en què la intervenció de Lleó XIV va alternar el català i el castellà. Segon dia de selectivitat, els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre altres matèries. Aquest any es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn. Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens, a qui consideren responsables de les dues averies que ahir van aturar la circulació de trens i després van provocar força retards. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens reparaven un servidor del centre de control. Als Estats Units donen per acabada l'operació de resposta contra l'Iran després de l'enderrocament d'un helicòpter Apache. Teheran, però, ja ha replicat amb atacs contra interessos nord-americans a la regió i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta. Les protestes anti-immigració de l'extrema dreta a Belfast deixen autobusos, cotxes i un edifici sense cremats. Les autoritats d'Irlanda del Nord criden a la calma després que un home intentés decapitar-ne un altre al mig del carrer. I la cantautora canària Rosana estrena avui un nou festival de música a Barcelona, és el Blau Marí, que s'instal·la al Port Vell fins a final de mes i que programa diversos noms com The Cardigans, Alan Parsons, Gypsy King i Rufus Wainwright.
2: Esports.
0: Altal Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça de bàsquet s'adjudica el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga ACB, superant clarament el Tenerife per 100-67. Avui s'estrena el Joventut, que jugarà el primer partit de l'altra semifinal a la pista del València. L'Igualada jugarà a la final de l'hoquei Lliga masculina contra el Liceu després de superar el Barça en el cinquè i definitiu partit de semifinals per 1-2. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça també es classifica per la final després de guanyar la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga del segon partit.
0: Els ruixats dispersos de les últimes hores s'aturaran, s'obriran clarianes. A la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu amb precipitacions febles i puntuals. La temperatura serà lleugerament més baixa. Els valors més elevats se situaran al voltant dels 30 graus de temperatura.
2: 3CAT Info.
0: 9 i pràcticament 4 minuts. Us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom. Benvinguts. Doncs bé, després de la treva política que ha provocat la visita del Papa, avui un cop més al Congrés és escenari d'un nou cara a cara entre Pedro Sánchez i Albert.
4: Ràdio Arbúcies.
5: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 93%.

0: Montserrat ja espera l'arribada del Papa Lleó XIV en un dels actes destacats d'avui de la visita papal, juntament amb la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. En aquest punt, el blindatge de seguretat ha alterat les rutines dels veïns. L'agenda del pontífex comença d'aquí una hora amb la trobada amb interns de la presó de Brians, a Sant Esteve Sarrovires. Segon dia de selectivitat, avui els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre d'altres matèries. Aquest any es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn. Alberto Núñez Feijóo insisteix a Pedro Sánchez que convoqui eleccions davant els casos de suposada corrupció que esquitxen el PSOE, i el president del govern espanyol referma que acabarà la legislatura. La sessió de control al govern espanyol, Míriam Nogueras, de Junts, ha retret a Sánchez que no fa res per Catalunya ni pel català. La vicepresidenta valenciana Susana Camarero declara aquest matí en qualitat de testimoni als jutjats de Catarroja que investiguen la gestió de la Dana al País Valencià. Camarero ha evitat les víctimes i els mitjans de comunicació concentrats a la porta i ha accedit a l'edifici per la porta del darrere. L'Iran ha atacat una base dels Estats Units a Jordània i una vintena d'altres objectius a països del Golf com Kuwait i Bahrein. El règim de Teheran assegura que ha actuat en represàlia als atacs nord-americans a l'estret d'Hormuz. Washington confia que el nou episodi de tensió no compliqui les negociacions de pau. I les protestes anti-immigració de l'extrema dreta a Belfast deixen autobusos, cotxes i un edifici sencer cremats. Les autoritats d'Irlanda del Nord criden a la calma després que un home intentés decapitar-ne un altre al mig del carrer. Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens, a qui consideren responsable de les dues avaries que ahir van aturar la circulació de trens i van provocar retards. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens reparaven un servidor del centre de control. I la cantautora canària Rosana estrena avui un nou festival de música a Barcelona. És el Blau Marí, que s'instal·la al Port Vell fins a finals de mes i que programa noms com The Cardigans, Alan Parsons, Gypsy Kings o Rufus Wainwright.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet s'adjudica el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga CB, superant clarament el Tenerife per 100-67. Avui s'estrena el Joventut, que jugarà el primer partit de l'altra semifinal a la pista del València. L'Igualada jugarà la final de l'hoquei Lliga masculina contra el Liceu després de superar el Barça en el cinquè i definitiu partit de semifinals per 1-2. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça també es classifica per la final després de guanyar la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga del segon partit. Rafael Yust, el president en funcions del Barça, anuncia accions legals contra el Madrid per les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
0: Ja ens queda el titular del temps. Al llarg del matí, les clarianes aniran guanyant terreny. A la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu amb precipitacions febles i puntuals. La temperatura avui serà lleugerament més baixa. Els valors més elevats se situaran al voltant dels 31 graus.
1: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts i mig de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem jornada central de la visita papal a Catalunya. Lleó XIV engegarà els actes d'avui amb la visita d'aquí una hora aproximadament a la presó de Brians abans de desplaçar-se fins a l'abadia de Montserrat. Ja a la tarda visitarà les...
3: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 93%.

0: Torna al FAM, el Festival Arbúcies Musical. El proper dissabte 13 de juny podreu gaudir del talent quilòmetre zero en una jornada plena d'actuacions per totes les sensibilitats musicals. A Can Cassó, a partir de les 12 del migdia, en l'escenari petit amb els grups, Acords a mig desfer, i a la 1 del migdia, Maima més Joel Sarres. En l'escenari gran, a les 5 de la tarda, Inne Ribeflow. A les 6 de la tarda, Última Bala. A les 7 de la tarda, Tau Boys. A les 8 del vespre, Give Me the Foie. I per la nit, a les 9, Sulit. A les 10, Jetla. I a les 11, Whipping. Després hi haurà la presència de DJ Sask, Pau Saborit i Urinitúrrinco Selecta. L'entrada és lliure. Tindrem servei de bar i futrat, amb la presència de cerveses Graner i el suport de l'Ajuntament d'Arbúcies. Us esperem. Segona edició del Festival Arbúcies Musical. Organitza el Col·lectiu Musical d'Arbúcies.
1: Informació, proximitat, música...
2: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: En punt les 11 del matí. El Papalló 14 ja és al centre penitenciari de Brians 1. És el primer acte de l'agenda d'avui, que després el portarà fins al monestir de Montserrat, on des de primera hora es concentra ja força gent. Al vespre arribarà l'altre moment destacat de la jornada, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fa 100 anys va morir Antoni Gaudí i Cornet 3 dies després de ser atropellat per un tramvia a Barcelona. A banda del projecte de la Sagrada Família, l'arquitecte universal va deixar un llegat a la ciutat d'obres singulars com la Pedrera, el Parc Güell o la Casa Batlló. Un home ha matat un altre aquest matí al carrer Balmes, a la cantonada amb Granada del Penedès a Barcelona, molt a prop d'una comissaria de la policia espanyola. L'autor dels trets ha fugit. Els fets han passat cap a les 10 del matí, a mig de l'operatiu de restriccions i forta presència policial per la visita papal. Segon dia de selectivitat, els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre altres matèries. Aquest any es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn. Alberto Núñez Feijóo insisteix a Pedro Sánchez que convoqui eleccions davant els casos de suposada corrupció que esquitxen el PSOE, i el president del govern espanyol referma que acabarà la legislatura. A la sessió de control al govern, Míriam Nogueres, de Junts, ha retret a Sánchez que no fa res per Catalunya ni pel català. L'Iran ha atacat una base dels Estats Units a Jordània i una vintena d'altres objectius a països del Golf, com Kuwait i Bahrain. El règim de Teheran assegura que ha actuat en represàlia a atacs nord-americans a l'estret d'Hormuz. Washington confia que el nou episodi de tensió no compliqui les negociacions de pau. Les protestes anti-immigració de l'extrema dreta a Belfast deixen autobusos, cotxes i un edifici sense cremats. Les autoritats d'Irlanda del Nord criden a la calma després que un home intentés decapitar-ne un altre al mig del carrer. El suposat autor d'aquesta agressió ha passat ja a disposició judicial. Nissan rebaixa l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels previstos inicialment, i millora les indemnitzacions. És l'oferta de la multinacional nipona en una reunió del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació, que ha durat 20 hores. I la cantautora canària Rosana estrena avui un nou festival de música a Barcelona. És el Blau Marí, que s'instal·la al Port Vell fins a finals de mes.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça de bàsquet s'adjudica el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga CB, superant clarament el Tenerife per 100-67. Avui s'estrena el Joventut, que jugarà el primer partit de l'altra semifinal a la pista del València. L'Igualada jugarà la final de l'hoquei Lliga masculina contra el Liceu després de superar el Barça en el cinquè i definitiu partit de semifinals per 1-2. I a la Lliga de Futbol Sala el Barça també es classifica per la final després de guanyar la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga del segon partit.
0: Al llarg del matí les clarianes guanyaran terreny. A la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu amb precipitacions febles i puntuals. La temperatura serà lleugerament més baixa i els valors més elevats se situaran al voltant dels 31 graus.
3: 3CAT Info.
0: 11 i pràcticament 4 minuts. Us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom. Benvinguts. El papa a aquesta hora a la presó de Brians, a Sant Esteve Cesc Rovires. Es tracta d'un dels actes més socials al que, en què el pot...
4: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
5: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 80%.

fix righteous. Sister Cena says funky. How was I?

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Radio Arbúcies, 107.6 FM.

0: diòcesi, doncs, Fra Xavier Gómez, que també l'acompanya amb aquesta mena de papa mòbil, que seria com un micromachine, petit, que ara ja li acosten les primeres criatures, un papa que li agrada molt, doncs, tocar els nens petits, fer-los el senyal de la creu al front, beneir-los, i com diem, doncs, amb aquesta versió reduïda d'un papa mòbil que es recorda més a un carrito d'aquests de golf.
1: No està previst que vagi al museu, oi, de Montserrat? No està previst, això. No. Llàstima,
0: avui
1: això,
0: està tancat, a més,
1: és una llàstima, perquè sí, és que és un museu. Bueno, l'Òscar, una vegada vaig tenir una cosa que vam passejar junts per allà, és una col·lecció de l'abat Aureli Maria Escarrer, que va ampliar la col·lecció, no?
2: De fet, el Museu Real és a partir de l'any 80,
1: sí,
2: és quan es fa l'adquisició de la pintura moderna, i és quan tenim, doncs, el gruix del museu.
1: Hi ha grecos, hi ha caravaggios...
2: Hi ha un greco, hi ha un caravaggio...
1: És una
2: pintura catalana de finals del segle XIX i començament del XX. Vull dir que és un museu importantíssim. El que passa és que, clar, és a Montserrat, i aleshores la gent, quan va a Montserrat, va a una altra cosa, i li costa molt de fer aquest canvi.
1: És que això és una cosa que la gent ho ha de... És que hi entri.
3: És que sembla mentida.
1: Perquè és veritat que és un museu que queda allà al costat, veus la basílica i, clar, et quedes enlluernat per la basílica. Però és un museu que, de veritat, és dels millors que tenim al país. Vull dir que val molt la pena visitar.
4: I un altre punt, diguem-ne, de visió d'aquí a Montserrat és aquí a la plaça Santa Maria, on veiem moltíssima gent enfilada a sobre de les cadires, amb els telèfons ja a punt per immortalitzar aquesta arribada del papa aquí a l'abadia. Molts barrets, gorres, banderes de molts països, senyeres, banderes espanyoles, banderes del Perú, etcètera, etcètera, per rebre el pontífex. Hi ha molts nervis, molta emoció, molta il·lusió per aquest moment històric. La gent ha matinat moltíssim per agafar posicions i, com dèiem, tots una mica al voltant del passadís per on ha de passar el pontífex, i després ja entrarà cap a l'atri on l'esperen nois i noies de diferents escoles cristianes de tota Catalunya. Aquí surt el sol, fa una calor esplèndida, molt diferent, doncs, a la situació de fa 44 anys quan va venir l'últim papa, que va caure un diluvi. Ara aquí sí que pica fort el sol, per tant, molts paraigües i barrets, molta gent fent crits a favor del pontífex per rebre'l amb els braços oberts, perquè fa gent que molt de temps esperant aquest moment tan important.
5: I el papa mòbil que enfila els últims metres, molt a poc, no només perquè el cotxe habitualment va lent, sinó perquè a més es va aturant cada poc per tal de rebre, o bé algun nadó, algun nen petit, per tal que li pugui fer la benedicció, o bé també algú altre que intenta saludar-lo i tocar-lo. Es va aturant cada pocs metres, i això fa que aquesta última pujada fins a la basílica sigui més lenta del que seria habitual. La gent que intenta passar els nervis cridant i cantant, doncs, ensenyant les seves banderes, les seves bufandes, ara torna a engegar el papa mòbil després d'haver-se tornat a aturar, a punt d'arribar a la primera de les tres places que desemboquen en la basílica. El papa mòbil, doncs, que ara mateix passa, per exemple, acaba de beneir a la parella que et deia que tenia aquella pancarta dient-li que es casen i que volia una benedicció, l'ha llegida i els ha pogut beneir, i continua saludant a dreta i a esquerra a tota la munió de seguidors que té i que li estan fent arribar, doncs, això, el seu amor i el seu nerviosisme. Ara li tornen a ensenyar un altre nen petit, per tal que li faci la benedicció al front. Ara també li regalen un vano, que també agafa i que dona el conductor del papa mòbil. Continua saludant un altre nadó que li fan arribar, li torna a fer la benedicció al front, torna a aturar-se el papa mòbil per tal de rebre les mostres d'afecte de tots els feligresos que té aquí al voltant, tornen a ensenyar-li un altre nen amb un barret per tal que li faci la benedicció, la més jove cridant aquesta frase d'aquesta és la joventut del papa, i continuen cridant més nens que li fan arribar. Costarà molt de fer aquests últims metres, perquè està pràcticament aturat cada metre.
1: Sí, a més el passadís no és molt ample, no?
5: No, no, no, no. És veritat que hi ha unes tanques, per tant la gent no s'hi pot posar al mig, i el que veus al davant són els membres de seguretat que garanteixen que no, a banda del cordó dels Mossos d'Esquadra, que hi ha les dues bandes, també.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 84%.

Torna al FAM, el Festival Arbúcies Musical. El proper dissabte 13 de juny podreu gaudir del talent quilòmetre zero en una jornada plena d'actuacions per totes les sensibilitats musicals. A Can Cassó, a partir de les 12 del migdia, en l'escenari petit amb els grups, acords a mig desfer, i a la 1 del migdia, Maima més Joel Serres. En l'escenari gran, a les 5 de la tarda, Inne Ribeflow. A les 6 de la tarda, Última Bala. A les 7 de la tarda, Tau Boys. A les 8 del vespre, Give Me the Foie. I per la nit, a les 9...

0: A les 10, jet lag. I a les 11, whipping. Després hi haurà la presència de DJ Sask, Pau Saborit i Urinitur Rincú Selecta. L'entrada és lliure. Tindrem servei de bar i futrat, amb la presència de cerveses Graner i el suport de l'Ajuntament d'Arbúcies. Us esperem. Segona edició del Festival Arbúcies Musical. Organitza el Col·lectiu Musical d'Arbúcies.
1: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
2: La banda sonora del teu

0: al giudici immediati, alla murmurazione e alle calunnie, e che apprendiamo a custodiare e a condriare l'amor nella famiglia, entre gli amici, nel gioco di lavoro, e nelle charge sociali, nei debati politici e nelle comunità cristiane, de maniera che l'odi doni pace alla speranza e la pau. Che Maria, Madre dell'Esclesia, ens orienti sempre capa Jesus. Us invito a saludarla amb aquestes paraules. Des catalans sempre sereu la princesa, des espanyols i de tot et mon amor, digueu-nos so el meu tresor, jo soc la vostra mare, no tingueu por. Que així sigui.
1: I aquí acaba aquest discurs del Papa, Lleó XIV, aplaudiments de l'interior de la Basílica i també de la gent que està a les places, a l'exterior de la Basílica i que ho han seguit per aquestes pantalles gegants. I després d'aquest Parlament hi ha d'haver la benedicció i el Salve Regina i el Virolai abans que el Papa Lleó comparegui al balcó i també doncs, saludi a tots els fidels que ho han seguit tot plegat des de les places a l'exterior d'aquesta base vital.
2: I molt català, Òscar, ara destacaríem que
3: sí,
2: fins
3: que no,
2: i tot...
3: que no estava previst, no, Jesús? No estava previst que discurs
4: no
3: en català.
4: No estava previst todo y hay una referencia que sí que es novedosa, esa referencia a la Virgen de... a la iglesia sí. Dedicada a la Virgen de Montserrat en Trujillo, sí. Que para él era muy importante. Y que el Ciabaco ha metido. Y hay algunas frases que nos habían comentado que iba a decir en castellano, sí. para un discurso que se ha leído más en catalán que en castellano.
3: Maria, perdona.
1: Anava a dir això, Ricard, perquè explicant una petita interioritat, als periodistes ens passen embargat el discurs del Sant Pare. I alguns dels paràgrafs que en el discurs que ens havien passat estan escrits en castellà, els ha llegit en català. Per tant, hi ha hagut aquest canvi.

0: Ara procediran ja a començar a cantar la Salve. Ahir l'Escolania i també la Capella de Música de Montserrat la va assajar ja a la missa conventual. La Salve és una antífona mariana que es canta habitualment al final del Rosari. És una contemplació mariana, una cloenda dedicada a la Mare de Déu de Montserrat. I la d'avui és aquesta 8 veus amb ecos de la versió de Joan Cerarols, una versió de la Salve del segle XVII.
1: S'estan preparant a l'interior de la basílica, per tant, i també expectació
2: una versió
1: a l'exterior.
2: També barroca, no? La que sentirem ara.
3: Sí, els ecos han de posar-se els escolans a sobre, a l'altar dels màrtirs, a sota tot just.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 70%.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Lleó XIV es retroba amb la Verge de Montserrat en una històrica visita que culmina el mil·lenari del monestir. Més de 8.000 persones han volgut acompanyar el pontífex en la pregària del Rosari i la veneració de la Verge, de qui el papa ha explicat que sempre l'ha acompanyat. Un dia més, alternat, català i castellà en els seus discursos, i avui, més allunyat del to polític, ha llançat un missatge d'amor i respecte per als altres, ja sigui en persona o a través de les xarxes socials.
2: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics.
0: Lleó XIV també ha visitat el centre penitenciari de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. Allà ha destacat el dret d'equivocació, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. És dimecres 10 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'acte central de la visita del papa serà la benedicció aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Sònia Kerr.
3: Abans, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables.
0: Maten d'un tret un home a Barcelona, a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes.
3: Un home ha batut un altre davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional i després ha fugit. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest. Són declaracions a BTV.
4: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
0: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària.
3: Al matí s'han examinat d'història i filosofia i també d'algunes assignatures optatives. Avui, universitats han anunciat que s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que es va fer a la prova de física d'ahir.
0: En cultura, Fira Tàrrega programa 57 espectacles en una nova edició amb el focus posat en l'esperit de festa i de celebració.
3: Més de la meitat de companyies s'estrenen en aquest certamen del 10 al 13 de setembre en una aposta clara per la renovació i els nous talents.
0: Als esports, l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'hoquei Lliga Masculina. Joan Barberà.
5: El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per un gol a dos. L'última Lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El rival en aquesta final, el Liceu Gallec.
0: I molt pendents del temps en aquesta jornada, Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Ha començat aquest dimecres amb molts núvols a moltes comarques i, de fet, la nit passada, també a primera hora, hem tingut alguns carrers banyats, fins a 14 litres per metre quadrat, per exemple. A Artesa de Segre, també 10 litres a Cantoni Gros o, en el cas de Girona Capital, 7 litres. Aquests núvols s'han anat desfent i, de fet, a hores d'ara, el sol impera a moltes comarques. Sí que aquests núvolots no s'acaben de desfer i es faran, de fet, el ronso al llarg d'aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, el Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva o cap al Gironès. Aquests núvols en alguns moments deixaran quatre gotes despistades, la veritat, al voltant del Puig de Calm. I quan més cap al sud, anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista al dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent, la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr passa en 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: És el so de la històrica visita de Lleó 14 a Montserrat en la jornada que culmina la visita a Catalunya. En un ambient d'expectació màxima, el pontífex ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou, alternant català i castellà, Lleó 14 ha llançat un missatge d'amor cap als altres, també a través de les xarxes socials. A aquesta hora, el papa dina amb la comunitat de monjos de Montserrat. Allà hi tenim el nostre company de Canal Taronja Noia, Sergi Lladó. Bon dia, Sergi.
1: Molt bones. El papa Lleó XIV ha rebut aquest migdia un bany de masses en la seva visita a Montserrat. És el segon pontífex que visita l'abadia en el marc del seu primer mil·lenni. Ha venerat, com dèieu, la imatge de la Verge, de la Mare de Déu de Montserrat, mentre el virolai sonava de fons. El papa Lleó XIV ha fet una manifestació de fe i ha fet moltes referències a la Verge de Montserrat.
2: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calumnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics, i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
1: Tot l'acte que estava previst avui a l'abadia de Montserrat ha anat, com es diria en anglès, on time, i és que el papa ha arribat amb el papa mòbil, descapotat als vols de les 12 del migdia, ha saludat a les 8.000 persones que s'aplegaven a la plaça de Santa Maria i després ha estat rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gast, ha presidit la pregària, el cant de la salve, i també ha pogut escoltar el virolai abans de venerar la Verge de Montserrat. Com dèieu, ara mateix el papa Lleó XIV es troba dinant amb la comunitat benedictina Montserrat.
0: Això passa en aquests moments, Sergi, però avui des de primera hora més de 8.000 persones han volgut assistir a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient, podríem dir, que d'il·lusió i de nervis. Ja des de primera hora els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex a l'hora d'entrar al monestir i fins i tot algunes persones han passat la nit a la muntanya per tal d'assegurar-se un lloc privilegiat. Sergi, tu has parlat amb algunes d'aquestes persones. Què t'han dit?
1: Hem parlat amb algunes d'aquestes persones i és que no només hi havia gent d'arreu de Catalunya, de les comarques de la Catalunya central, sinó de totes les províncies del país, però és que també ha vingut gent d'altres comunitats autònomes de l'estat espanyol i també gent d'arreu del món que ha viatjat expressament a Catalunya per veure de prop el papa Lleó XIV.
3: Emocionados, muy emocionados, estamos felices de estar aquí.
4: Felices, felices, no nos cabe la ilusión porque siempre hemos querido verlo y queremos que la visita de él nos traiga mucha paz, mucho amor.
5: Es un cap perseguirlo, ¿no? En el sentido de espiritualmente.
6: Un autobús con gente de Benicarló, de Benicàssim, de Nules, de Castelló de la Plana. Sí, sí, sí, estuvimos viendo Montserrat próximamente, Montserrat próximamente, Montserrat, Montserrat, y ya, lo cogimos.
1: Després de la intervenció del papa Lleó XIV, que ha fet al balcó de la façana del monestir de Montserrat, dirigint-se als fidels, en aquest cas només ho ha fet en llengua castellana, un cop el papa s'ha acomiadat dels fidels i els ha venerat, aquests han començat ja a marxar i a hores d'ara tots estan baixant a comptagotes, hem de dir, amb el cremallera i l'aeri, perquè són els dos únics vehicles amb els quals avui es podia accedir i sortir del recinte de l'abadia de Montserrat.
0: Moltes gràcies, Sergi Lladó, de Canal Taronja Noia, per aquesta feina excel·lent. Abans d'anar a Montserrat, Lleó XIV ha visitat el centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Allà hi ha estat també l'Anna Ruiz. Molt bon dia, Anna, com ha anat?
7: Bon dia, Marta. Doncs ha estat una visita que s'ha situat en el terreny pastoral, però que també ha portat una mirada complementària i diferent al viatge oficial del Papa a Barcelona i Catalunya. Recordem que la visita a Brians ha estat la primera parada en el seu segon dia, precisament en aquest viatge. Els reclusos, els interns, han estat esperant amb molta felicitat l'arribada del Papa. Han estat dues, les recluses, dues dones, les que han posat veu a aquest col·lectiu i amb les seves experiències personals han traslladat al Papa el que significa estar privat a llibertat. Quina ha estat la resposta del Papa? Doncs que cap error ens identifica com a persones.
8: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
2: Hoy Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
7: Una visita, Marta, que ha complert de manera escrupulosa l'horari previst. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, el president català, Salvador Illa, han estat els encarregats de donar la benvinguda en la primera visita que un pontífex fa a una presó espanyola.
0: Importantíssima visita en una agenda tremendament atapeïda, que és la que té avui el pontífex a Catalunya. L'acte central d'avui, però, serà la benedicció, serà aquesta tarda, de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint justament amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. És un acte que també serà multitudinari, com ho ha estat el de Montserrat, i estarà precedit d'un recorregut en papa mòbil pels carrers de l'Eixample. La Carina Bellvés a la Sagrada Família ha passat tot el matí recorrent aquests carrers que ja es preparen per l'acte d'aquesta tarda. Molt bon dia, Carina. Quin ambient es respira?
9: Bon dia, tot a punt al barri de l'Eixample per l'arribada del Papa amb el Papa Mòbil. El recorregut que farà el pontífex fins a la Sagrada Família pel carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia fins a Sardenya, ja està delimitat per tanques i els carrers adjacents estan tallats al trànsit en alguns casos com el carrer Girona ja des d'ahir a la tarda, abans del previst. Un recorregut blindat per policia armada a cada xamfrà, franctiradors als terrats i bolardes als carrers adjacents per garantir la seguretat de la comitiva. Des de la primera hora del matí ja hi ha molts devots que guarden en lloc per veure el pontífex des de la primera fila i són molts els que venen de fora.
10: Venimos desde Honda, entonces pues lograr tener una buena visión.
11: Aviam si puc veure'l més de prop i amb el Papa Mòbil.
12: Nunca hemos tenido la oportunidad de tener al Papa tan cerca, entonces para nosotros es una oportunidad muy hermosa.
13: Vinc de València, estic molt emocionada. Encara que no el vegi, serà la vegada que estigui més a prop d'ell.
9: Banderes vaticanes a balcons es combinen amb banderes de països com Argentina, Perú o Brasil a les tanques d'aquest recorregut per donar la benvinguda a Lleó XIV, però també es veuen pancartes contràries a la visita. Un Papa Go Home o un Jo no t'espero es combinen amb la crida a omplir de banderes palestines els balcons. I és que són molts els veïns que es queixen de les afectacions que suposa la visita papal. I és que el dispositiu de seguretat ha suposat la retirada de vehicles i de contenidors, el tancament del metro de Marina o el desviament de moltes línies d'autobús.
14: És un cost, no, que hem d'assumir tots i totes quan tenim ja prou problemes a la ciutat com per haver d'invertir en aquesta visita.
9: El Papa Mòbil arrencarà el seu recorregut cap a la Sagrada Família a 6:45 de la tarda.
0: Abans d'anar cap al temple, però, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval. Ho farà per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. Serà una trobada amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Aquesta parròquia està gestionada per la comunitat agustina, l'ordre religiós a la qual pertany, i el Papa coneix el seu rector, el pare Faustín, d'anteriors trobades en altres països. Aquí treballa una comunitat de missioneres que cada dia serveixen prop de 400 dinars a persones vulnerables. La trobada es farà a 4:45 de la tarda i seran presents unes 90 institucions que treballen amb la pobresa. Tres d'elles expressaran al pontífex les inquietuds i necessitats dels usuaris a qui assisteixen. Està previst que parli una representació de Càritas, o Vinso, que es dedica a l'atenció de persones amb addiccions, i les adoratrius religioses que assisteixen dones que han exercit la prostitució. També parlarà un nen que viu al Raval i li explicarà la realitat de la seva família al barri. El Papa s'adreçarà a tots ells al final de la trobada, que es preveu que duri una hora.
0: Com sentíem, una de les entitats que participaran en aquesta trobada és Ovinso. Són sigles que responen a obra d'integració social i acumulen més de 50 anys d'experiència treballant contra l'exclusió social.
16: Acompanyen joves i adults atrapats en addiccions, salut mental fràgil i trajectòries de vida molt dures. El sotsdirector de l'entitat, Xavier Gramunt, ha explicat en declaracions a la xarxa la importància d'aquesta visita papal.
17: És important que no només quedin paraules, sinó que un gest com aquest, és a dir, o les visites d'avui, no? Anar a Brians, venir, trobar-se amb nosaltres, per nosaltres és un recolzament molt fort. Perquè pensa que el dia a dia dels nostres professionals és molt complexa. És molt complexa i més amb aquesta situació que comento. La patologia dual fa que puguis sortir de les addiccions. Bueno, pots sortir de les addiccions, però el trastorn de salut mental segueix.
18: Notícies en xarxa.
0: Entrem en crònica política, però no deixem del tot la visita del Papa, perquè Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats a to al Congrés dels Diputats, i ha estat només dos dies després que el Callao 14 demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la via del diàleg per arribar a grans acords. Jordi Casino, bon dia.
19: Bon dia, Marta. En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
20: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
21: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
19: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
22: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
21: Nosotros estamos, como gobierno, trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular, que por cierto pide sus votos para hacer una moción de censura, que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
19: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent, tal i com està previst.
0: Aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Llau 14.
16: Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí just davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional. Un home n'ha batut un altre a trets i després ha fugit. La proximitat amb la comissaria de policia fa que es disposin d'imatges de l'autor dels fets. Els Mossos han pogut localitzar l'arma, però no el pistoler. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera que cal més policia davant de fets com aquest.
16: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successors com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i al tràfic de drogues.
23: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que el dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
16: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup al consistori, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou amb demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
0: A la Bisbal d'Empordà, una cinquantena de persones s'han concentrat a les portes del jutjat per denunciar inacció de la justícia en el cas del jove de 23 anys que va morir fa dos fixant unes barques a les boies de la platja de Sarriera de Begur. No entenen per què no s'han cridat a declarar els responsables del Club Nàutic, malgrat l'informe demolit de treball. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
24: Familiars i amics del jove que va morir fixant boies a Begur s'han concentrat per denunciar que en dos anys la causa no ha avançat. Asseguren que l'informe de treball és demolador. Indica que el noi feia una tasca que no li corresponia, ja que no era bussejador professional. L'advocada de la família, Paz Rodríguez,

0: Següent pas, si res canvia, és presentar la denúncia al Consell General del Poder Judicial.
1: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a la universitat. Al matí s'han examinat d'història i filosofia, així com d'algunes assignatures optatives. En el cas de la prova de física, per cert, s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta que ahir es va fer fora de currículum i que va causar gran confusió. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
2: A Història s'ha preguntat pel paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, per la immigració andalusa a Catalunya o pel cop d'estat del 23F. I a Filosofia hi ha hagut preguntes sobre Plató, Marta Nussbaum o per la tesi de Nietzsche, Déu ha mort. Així valoraven aquestes proves els alumnes que s'estan examinant al Tecnocampus.
3: Crec que han sortit temes bastant assequibles. Sí. M'esperava bastant pitjor, la veritat. I ho he respost tot. Jo crec que bé.
4: Les preguntes eren com bastant àmplies i a la veu bastanta llibertat d'elecció amb el que volies escollir, doncs trobo que la majoria doncs hem pogut assumir-ho d'una manera prou bona.
5: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava, i després com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit, que han sigut... He parlat també de Descartes, una mica de Nietzsche.
2: Al migdia s'han fet les proves de matèries obligatòries de modalitat com música, matemàtiques o llatí, i a la tarda serà el torn de les optatives. I pel que fa a l'examen de física d'aquest dimarts, on s'havia detectat un error a l'enunciat d'un exercici, el comitè de les PAU ha anunciat que els correctors seran totalment flexibles i que acceptaran com a vàlides les dues maneres diferents d'interpretar el concepte pel qual es preguntava.
1: És moment per a la cultura. Fira Tàrrega programa 57 espectacles del 10 al 13 de setembre en una nova edició que posarà el focus en l'esperit de festa i la celebració. Més de la meitat de les companyies s'estrenen en aquest certamen, una aposta clara per la renovació i els nous talents. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
6: Sota el lema Celebrem, la fira reivindica l'esperit de la festa i celebració amb què va néixer. La directora artística Anna Giribet assegura que la voluntat de la fira és convertir Tàrrega en un espai de trobada i festa.
7: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics. I aquest any recalquem també l'Institut Focus, d'artistes emergents interessats en la creació, en l'espai públic, i el que busquem és això, detectar qui serà la nova generació d'artistes interessats en les arts de carrer europees.
6: La inauguració anirà a càrrec de la companyia Kamchatka, amb In Continuo, un espectacle de gran format sobre les migracions que comptarà amb la participació d'una vuitantena de persones de la ciutat. La programació inclou 20 estrenes absolutes i propostes de Catalunya, de la resta de l'Estat i de 9 països internacionals. També la fira espera reunir uns 1.200 professionals de les arts escèniques i reforçar així el seu paper com a gran mercat internacional del sector.
1: Comèdia, dansa, moda i art contemporani complementaran l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona. Serà del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Així, per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quan a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
9: És que el Cruïlla és més que música. És molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
8: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'hoquei Lliga masculina.
10: Bon dia, Marta. El conjunt de l'Anoia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última Lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El rival a la final serà el Liceo Gallec. El president de l'equip igualadí és Manel Borón. Són declaracions a la xarxa.
11: Treball i solidaritat. Són una mica aquest ADN de l'Igualada i que es va crear ja a les èpoques dels 90 amb Figueroa, Tarrida i Pont com a tècnics, i que Marc Montaner, que mamadi ha begut de l'escola de Tarrida i de Pont, que una miqueta també són els seus consellers, és això, és lluitar-ho tot, treballar-ho tot, tots els detalls intentar tenir-los controlats,

0: I sobretot hi ha una cosa que en aquest club no es permet, no donar-ho tot. Per tant, si tu dones tot i l'equip rival és superior, té més qualitat i està més encertat, se'l felicita i ja està. Però que no es pugui dir que tu a la pista no ho has donat tot.
1: I ahir es va acomiadar del Barça després de 16 temporades l'experimentat i destacat porter Sergi Fernández.
2: Emocions contrastades, content i orgullós per haver tingut l'oportunitat i el privilegi d'estar tants anys en aquest gran club i defensar aquest escut i guanyar molts títols i tenir els millors anys de la meva vida. I alhora, doncs, molt trist per no haver pogut arribar a aquesta final de la Lliga, la meva última temporada aquí, i poder brindar un últim títol, o si més no, una última batalla al Palau, no?
1: Avui arrenca a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana. A partir de les 7 de la tarda, el Club Natació Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final, i a les 9 de la nit el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiakos grec. Dani Ballar és el tècnic del conjunt català.
3: Nosaltres estem amb una bona dinàmica, però l'Olympiakos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 16a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut serà una semifinal competida i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
1: En bàsquet, en el món de la cistella, a les semifinals de la Lliga CB, el Joventut Badalona juga aquest vespre a les 8 a la pista del València, primer partit de l'eliminatòria. Ahir, en el primer partit de les semis, el Barça va guanyar clarament el Tenerife per 167. També en bàsquet destaquem que el Kitsanàs Manresa ha anunciat el fitxatge de l'aler Pablo Tamba, que arriba de la Lliga Universitària dels Estats Units.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petitíssima pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
6: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori. Temporada 2026-2027.
7: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
8: Alenada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
9: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
8: Un impuls.
9: Un refugi.
8: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
9: I fer-se sentir.
8: Això és el que volem que sigui l'Alenada.
9: Ens acompanyes?
10: L'Alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
11: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
12: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
13: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
11: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Lleó XIV es retroba amb la Verge de Montserrat en una històrica visita que culmina el mil·lenari del monestir. Més de 8.000 persones han volgut acompanyar el pontífex en la pregària del Rosari i la veneració de la Verge, de qui el papa ha explicat que sempre l'ha acompanyat. Un dia més alternat, català i castellà, i avui, més allunyat del to polític, ha llançat un missatge d'amor i respecte per als altres, ja sigui en persona o a través de les xarxes socials.
14: Demà anem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics.
4: Lleó XIV també ha visitat el centre penitenciari de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. Allà ha destacat el dret d'equivocació, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. És dimecres 10 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'acte central de la visita papal serà la benedicció aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Sònia Kerr.
15: Abans, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables.
4: Maten d'un tret un home a Barcelona, a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes.
15: Un home n'ha batut un altre davant de l'oficina d'expedició dels DNIs de la Policia Nacional i després ha fugit. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest. Són declaracions a BTV.
16: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que el dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
4: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària.
15: Al matí s'han examinat d'història i filosofia i també d'algunes assignatures optatives. Avui, universitats han anunciat que acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que es va fer a la prova de física d'ahir.
4: En Cultura, Fira Tàrrega programa 57 espectacles en una nova edició amb el focus posat en l'esperit de festa i la celebració.
15: Més de la meitat de les companyies s'estrenen al certamen del 10 al 13 de setembre en una aposta clara per la renovació i els nous talents.
4: Als esports, l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'hoquei Lliga Masculina. Joan Barberà.
1: El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaurana per 1-2. L'última Lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El seu rival a la final, el Liceu Gallec.
4: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
17: Bon dia. Ha començat aquest dimecres amb molts núvols a moltes comarques i, de fet, la nit passada, també a primera hora, hem tingut alguns carrers banyats, fins a 14 litres per metre quadrat, per exemple. Artesa de Segre, també 10 litres a Cantoni Gros o, en el cas de Girona Capital, 7 litres. Aquests núvols s'han anat desfent i, de fet, a hores d'ara, el sol impera a moltes comarques. Sí que aquests núvolots no s'acaben de desfer i es faran, de fet, el ronso al llarg d'aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, el Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva o cap al Gironès. Aquests núvols que en alguns moments deixaran quatre gotes despistades, la veritat, al voltant del Puigcercós. I quan més cap al sud, anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista al dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.
4: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: És el so de la històrica visita que ha fet Lleó XIV a Montserrat en la jornada que culmina la visita a Catalunya. En un ambient d'expectació màxima, el pontífex ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou alternant català i castellà, Lleó XIV ha llançat un missatge d'amor i de respecte cap als altres. A aquesta hora, el papa dina amb la comunitat de monjos de Montserrat. Allà a Montserrat tenim el nostre company de Canal Taronja Anoia, Sergi Lladó, que ha seguit tots els actes de la jornada. Molt bon dia, Sergi.
1: Molt bona tarda. El papa Lleó XIV ha llançat un missatge de fe. Ha dit que els pelegrins presents en aquesta visita que ha fet Lleó XIV a Montserrat són una única família. Ha fet moltes referències a la Verge de la Mare de Déu de Montserrat a la seva visita, que ha rebut un bany de masses. Una curiositat, l'actual sant pare Lleó XIV, durant la seva etapa com a missioner a una ciutat del nord de Perú durant els anys 90, va ser un dels impulsors de la construcció d'un temple anomenat Mare de Déu de Montserrat, allà, a Trujillo, a Perú. N'ha fet referència avui en el seu discurs.
2: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat, a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe. Els murs d'aquest recinte podrien explicar-nos les innombrables històries de devoció, agraïment i esperança que han contemplat al llarg dels segles al voltant de la Verge de Montserrat i també han estat testimonis de la sang vessada per amor a Jesucrist.
1: 8.000 persones no s'han perdut aquest dia històric, és la segona vegada de la visita d'un papa a Montserrat. Han vingut persones d'arreu de Catalunya, d'arreu de l'estat espanyol i d'arreu del món, fins i tot de Colòmbia.
0: Efectivament, més de 8.000 persones han assistit a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient d'il·lusió i de nervi. Ja des de primera hora del matí, els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex per poder veure'l de prop. Fins i tot algunes han passat la nit a la muntanya per assegurar-s'hi un lloc privilegiat. Sergi, tu has parlat amb algunes d'aquestes persones. Què t'han dit?
1: Exactament el que comentàvem. Estaven molt emocionats de poder veure el papa de prop, que ha passat amb el papa mòbil als vols de les 12 del migdia, i això és el que ens deien.
3: Emocionados, muy emocionados, estamos felices de estar aquí.
4: Felices, felices, no nos cabe la ilusión porque siempre hemos querido verlo y queremos que la visita de él nos traiga mucha paz, mucho amor.
5: Es un cap perseguirlo, ¿no? En el sentido de espiritualmente.
6: Un autobús con gente de Benicarló, de Benicàssim, de Nules, de Castelló de la Plana. Sí, sí, sí, estuvimos viendo Montserrat próximamente, Montserrat próximamente, Montserrat, Montserrat, y ya, lo cogimos.
1: Feia 44 anys que un pontífex no visitava l'abadia de Montserrat, que acaba de celebrar el seu primer mil·lenni.
0: Gràcies, Sergi Lladó, per una feina excel·lent en aquesta jornada. Abans d'anar a Montserrat, Lleó XIV ha visitat el centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Allà hi ha estat també l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
7: Bon dia, Marta. Ha estat la primera del segon dia de viatge a Barcelona i Catalunya del papa Lleó XIV i sí, ha estat el primer cop que un pontífex visita una presó espanyola. 80 interns esperaven al papa Lleó XIV a la seva arribada al teatre de Brians 1. D'aquestes 80 persones, 22 eren dones i dues d'elles han estat les dues recluses encarregades de posar veu al col·lectiu de les persones privades de llibertat. Han estat Josefina i Montse. El papa què els ha dit? Què els ha respost? Doncs que cap error defineixen les nostres vides.
8: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado cómo el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
9: Hoy Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, Os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
7: La música ha tingut un paper molt rellevant en aquest acte del Papa perquè les internes han rebut a Lleó XIV amb un cant de benvinguda en castellà, però després han seguit dues peces musicals més interpretades en català amb el Virolai. S'ha posat el punt i final a aquest acte. Després de rebre els obsequis elaborats per les persones internes, el Sant Pare ha fet entrega al centre penitenciari d'una icona commemorativa destinada a quedar-se a Brianzó.
0: Gràcies, Anna. Una agenda molt atapeïda la que té avui el Pontífex. Ara ja marxat de Montserrat i la propera cita serà al convent de Sant Agustí a Barcelona. L'acte central, però, de la visita serà la benedicció ja aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Un acte que també serà multitudinari, serà un nou bany de masses per al Pontífex, ja que estarà precedit d'un recorregut amb papamòbil pels carrers de l'Eixample. La Carina Bellver ha passat al matí a la Sagrada Família. Bon dia, Carina.
10: Bon dia, tot a punt al barri de l'Eixample per l'arribada del Papa amb el papamòbil. El recorregut que farà el Pontífex fins a la Sagrada Família pel carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia fins a Sardenya, ja està delimitat per tanques i els carrers adjacents estan tallats al trànsit en alguns casos com el carrer Girona ja des d'ahir a la tarda, abans del previst. Un recorregut blindat per policia armada a cada xamfrà, franctiradors als terrats i volardes als carrers adjacents per garantir la seguretat de la comitiva. Des de la primera hora del matí ja hi ha molts devots que guarden en lloc per veure el Pontífex des de primera fila i són molts els que venen de fora.
11: Venimos desde Honda, entonces pues lograr tener una buena visión.
12: Aviam si puc veure'l més de prop i amb el papa mòbil.
13: Nunca hemos tenido la oportunidad de tener al papa tan cerca, entonces para mí esto es una oportunidad muy hermosa.
14: Vinc de València, estic molt emocionada. Encara que no el vegi, serà la vegada que estigui més a prop d'ell.
10: Banderes vaticanes a balcons es combinen amb banderes de països com Argentina, Perú o Brasil a les tanques d'aquest recorregut per donar la benvinguda a Lleó XIV, però també es veuen pancartes contràries a la visita. Un papa go home o un jo no t'espero es combinen amb la crida a omplir de banderes palestines els balcons. I és que són molts els veïns que es queixen de les afectacions que suposa la visita papal. I és que el dispositiu de seguretat ha suposat la retirada de vehicles i de contenidors, el tancament del metro de Marina o el desviament de moltes línies d'autobús.
15: És un cost, no?, que hem d'assumir tots i totes quan tenim ja prou problemes a la ciutat com per haver d'invertir en aquesta visita.
10: El papa mòbil arrencarà el seu recorregut cap a la Sagrada la família a 6:45 de la tarda.
0: Abans, però, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, com us dèiem, per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. Serà una trobada amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Aquesta parròquia està gestionada per la comunitat agustina, l'ordre religiós a la qual pertany, i el papa coneix el seu rector, el pare Faustín, d'anteriors trobades en altres països. Aquí treballa una comunitat de missioneres que cada dia serveixen prop de 400 dinars a persones vulnerables. La trobada es farà a 6:45 de la tarda i seran presents unes 90 institucions que treballen amb la pobresa. Tres d'elles expressaran al Pontífex les inquietuds i necessitats dels usuaris a qui assisteixen. Està previst que parli una representació de Càritas o Vinso, que es dedica a l'atenció de persones amb addiccions, i les adoratrius religioses que assisteixen dones que han exercit la prostitució. També parlarà un nen que viu al Raval i li explicarà la realitat de la seva família al barri. El papa s'adreçarà a tots ells al final de la trobada, que es preveu que duri una hora.
17: Notícies en xarxa.
0: Encetem crònica política, però no abandonem del tot la visita del papa, ja que avui Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to al Congrés dels Diputats, i ha estat només dos dies després que Lleó XIV demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostar per la via del diàleg per arribar a acords. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
19: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
20: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
18: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
2: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijó junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
20: Nosotros estamos como gobierno trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
18: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent, tal i com està previst.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:45. Aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona. Ha estat a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Lleó 14.
21: Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí just al davant de l'oficina d'expedició dels DNIs de la Policia Nacional. Un home n'ha batut a un altre trets i després ha fugit. La proximitat de la comissaria fa que es disposin d'imatges de l'autor dels fets que s'han difós pels Mossos d'Esquadra, que han pogut localitzar l'arma però no el pistoler. Encara la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera que cal més policia davant de fets com aquest, i és que es tracta del segon tiroteig aquesta setmana a la ciutat.
21: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successos com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i el tràfic de drogues.
22: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que el dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
21: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup al consistori, de fet, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou amb demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
0: Avui, segon dia de selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a la universitat. Al matí s'han examinat d'història i filosofia, així com d'algunes assignatures optatives. En el cas de la prova de física d'ahir, per cert, s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum, que va causar una gran confusió durant la prova. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
23: A Història s'ha preguntat pel paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, per la immigració andalusa a Catalunya o pel cop d'estat del 23F. I a Filosofia hi ha hagut preguntes sobre Plató, Marta Nussbaum o per la tesi de Nietzsche, Déu ha mort. Així valoraven aquestes proves els alumnes que s'estan examinant al Tecnocampus.
24: Crec que han sortit temes bastant assequibles. M'esperava bastant pitjor, la veritat, i ho he respost tot. Jo crec que bé.
25: Les preguntes eren com bastant àmplies i a la veu bastanta llibertat d'elecció amb el que volies escollir, doncs trobo que la majoria doncs hem pogut assumir-ho d'una manera prou bona.
26: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava, i després com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit, que han sigut... He parlat també de Descartes, una mica de Nietzsche.
23: Al migdia s'han fet les proves de matèries obligatòries de modalitat com música, matemàtiques o llatí, i a la tarda serà el torn de les optatives. I pel que fa a l'examen de física d'aquest dimarts, on s'havia detectat un error a l'enunciat d'un exercici, el comitè de les PAU ha anunciat que els correctors seran totalment flexibles i que acceptaran com a vàlides les dues maneres diferents d'interpretar el concepte pel qual es preguntava.
0: A Girona, l'Ajuntament xifra en un 61% el reciclatge a la ciutat durant el 2025. Això són 10 punts més que el 2023, amb el repte d'arribar al 70% l'any 2030. Girona FM, Pau Villafanya.
27: L'Ajuntament de Girona ha fet públiques avui les dades de l'any passat que la situen com la ciutat mitjana de més de 100.000 habitants de Catalunya que té el percentatge de reciclatge més alt després d'estar durant anys al voltant del 50%. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, reconeix que l'incivisme en l'abocament de residus ha millorat, tot i que encara hi ha alguns punts crítics.
28: És evident que fa un any, com vam començar fa dos anys, hi havia un major grau d'incivisme, per entendre'ns. Incivisme i altres coses, segurament. Llavors, també és veritat que hi havia doncs, una part important també de la fracció de rebuig i d'una cosa que evidentment era incivisme, però que tenia una detecció prou clara, que era el turisme d'escombraries. Això ha disminuït notablement. Val? Segueixen havent-hi alguns punts crítics i sempre és molt difícil d'acabar, diguéssim, de erradicar el 100%. Vale?
27: El regidor també ha explicat que el cost global del servei el 2025 va estar per sobre dels 17 milions d'euros i que la policia municipal va aixecar 842 actes per infraccions de la ciutadania.
0: I ens situem ara a l'àrea metropolitana de Barcelona, on continua creixent l'ús del transport públic i això obliga a reforçar algunes de les línies amb més demanda. És el cas de l'Express X30, que connecta Sant Just d'Esvern amb la Diagonal de Barcelona, en què avui justament ha entrat en funcionament el trajecte fins a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
1: A partir d'avui, la línia X30 allarga el seu recorregut fins a la Rambla de la Marquesa de Castellbell, a tocar de l'estació de Rodalies de Sant Feliu. A més, el servei incorpora autobusos articulats híbrids de 18 metres per incrementar la capacitat i reduir les aglomeracions en hores punta. Els nous vehicles disposen de pantalles informatives, càmeres de videovigilància i punts de càrrega USB per als usuaris. El vicepresident de Mobilitat de l'AMB, Carlos Cordón, assegura que la mesura dona resposta a un creixement sostingut de la demanda.
3: També hi ha la posada en marxa de vehicles com aquest d'aquí, vehicles llargs de 18 metres, vehicles articulats. Això fa possible que hi càpigui més gent i per tant que no es quedi gent a les parades. Per tant, seguim incrementant la capacitat del transport públic metropolità per donar resposta a les necessitats.
1: L'ampliació també pretén cobrir necessitats concretes dels dos municipis connectats per la línia. D'una banda, facilitar els desplaçaments dels veïns de Sant Feliu cap a Barcelona, de l'altra, oferir als habitants de Sant Just una connexió més directa amb la xarxa ferroviària.
0: És moment per a la cultura. Fira Tàrrega programa 57 espectacles del 10 al 13 de setembre en una nova edició que posarà el focus en l'esperit de festa i en la celebració. Més de la meitat de les companyies s'estrenen en aquest certamen, en el que és una clara aposta per la renovació i els nous talents. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
4: Sota el lema Celebrem, la fira reivindica l'esperit de la festa i celebració amb què va néixer. La directora artística Ana Giribet assegura que la voluntat de la fira és convertir Tàrrega en un espai de trobada i festa.
5: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics. I aquest any recalquem també l'Institu Focus, artistes emergents interessats en la creació, en l'espai públic, i el que busquem és això, detectar qui serà la nova generació d'artistes interessats en les arts de carrer europees.
4: La inauguració anirà a càrrec de la companyia Kamchatka, amb In Continuo, un espectacle de gran format sobre les migracions que comptarà amb la participació d'una vuitantena de persones de la ciutat. La programació inclou 20 estrenes absolutes i propostes de Catalunya, de la resta de l'Estat i de 9 països internacionals. També la fira espera reunir uns 1.200 professionals de les arts escèniques i reforçar així el seu paper com a gran mercat internacional del sector. Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb
0: calma. I abans dels esports, una mica de música perquè Salvador Sobral, els Catarres, aquí estem escoltant, i també Ramon Mirabet o el Remei de Calafresca protagonitzaran la nova temporada de l'Auditori de Girona. El projecte d'Auditori Obert torna a oferir activitats vinculades a la programació, com per exemple xerrades prèvies, concerts escolars i també jornades formatives. Girona FM, Pau Villafañe.
27: Sota el lema On viu la música, l'equipament gironí ha presentat 48 propostes artístiques que suposen el 70% de la programació amb altres noms, com ara Malikian, Rodrigo Cuevas, Els Pets o El Pot Petit, entre les músiques modernes, o Sandra Radvanowski, Ludovic Tesier i Serena Sainz, entre les clàssiques. Quim Allats és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona.
6: Un espai que, entre els molts compromisos, un altre que des de l'inici pensàvem uns objectius molt concrets, que eren esdevenir un espai de referència a nivell nacional, de reconnectar amb el conjunt de la ciutat i el conjunt del país, i que també teníem un compte de vocació de servei públic, i aquí també vol dir, per assegurar el futur, pensar en la creació.
27: Les entrades ja estan a la venda al web de l'Auditori, excepte les del Pot Petit, que es posaran a la venda el 29 de juny.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada elimina el Barça i jugarà a la final de l'Hockey Lliga Masculina.
7: Bon dia, Marta. El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El rival a la final, el Liceo Gallec. El president de l'equip igualadí és Manel Burón, avui protagonista a la xarxa.
8: Sabem que l'equip ho donarà tot, no sabem què passarà, està clar que guanyarà un o l'altre, però bé, nosaltres hem d'intentar fer-ho el millor possible, i si és possible, doncs un dels dos, i si poden ser els dos millor, guanyar la Corunya i després intentar, doncs, amb un tercer i un quart partit a casa, doncs, amb el recolzament de la nostra afició, doncs, poder-ho tirar endavant. Nosaltres, com contra el Barça, tenim molt a guanyar i poc a perdre. Els favorits són els altres.
7: Avui arrenca a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana. A partir de les 7 de la tarda, el Club Natació Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final, i a les 9 de la nit el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec. Dani Ballart és el tècnic del conjunt català.
9: Nosaltres estem amb una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 16a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut, serà una final, una semifinal competida, i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
7: En bàsquet, el Joventut Badalona juga aquest vespre a les 8 a la pista del València, primer partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB. Dani Miret és el tècnic de la penya.
10: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? Està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria. Aquesta cosa és diferencial, vull dir, tenim un equip que amb molts jugadors que juguen per la penya, i aquest extra de l'Olímpic, de saber que portarem un partit de semifinals aquí.
7: I en futbol sala, el Barça s'ha classificat per a la final del play-off pel títol de la Lliga de Primera Divisió, en guanyar la pista del Movistar Inter 5-6. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
11: Te voy a decir, después de clasificarnos ya para la Champions, ¿no? Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días, y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar arribar para la final.
7: I en futbol, a la Primera Federació, Xisco Campos és el nou tècnic del Nàstic de Tarragona. Campos arriba del Mallorca, on ha treballat les darreres temporades com a futbolista. Va estar 6 temporades al conjunt tarragoní.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà. Com sempre, a les 2. Bona tarda.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: Son las 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia en directe des de Montserrat. Fins ara, a la primera, us hem explicat tot el que ha donat de si aquest matí la visita del Papa, que ha passat per la presó de Brianzú abans de pujar fins aquí, fins al monestir de Montserrat, d'on ha marxat fa 20 minuts, gairebé una hora abans del que estava previst. Ara el pontífex ja va cap a Barcelona, on a la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí, al Raval, abans d'anar a la Sagrada Família per beneir la Torre de Jesús, en el que serà el punt culminant no només del dia d'avui, sinó de fet de tot el viatge del Sant Pare a Catalunya. També us hem parlat del tiroteig mortal que hi ha hagut aquest matí al centre de Barcelona, al carrer Balmes, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. Un home ha mort en rebre un tret al clatell. El sospitós ha fugit i ha abandonat l'arma poc després a la Gala Placídia, a pocs metres d'on s'ha produït aquest... que està assassinat. I ens hem fixat també en els aldarulls d'aquesta nit a Belfast, a Irlanda del Nord, després de l'intent d'assassinat amb ganivet de dilluns a mans d'un refugiat sudanès. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs ara parlaves d'aquesta pròxima parada del Papa, que serà l'església de Sant Agustí del Raval, i allà ja esperen Lleó XIV, un cop el pontífex, com explicaves, ha abandonat Montserrat abans del previst. Segons l'agenda de la visita, el Papa hi ha d'anar a 4:45. Anem cap allà, Albert Prat.
3: Què tal? Bona tarda. Sí, de moment aquí no hi ha corredisses. S'espera el Sant Pare sobre l'agenda prevista. Aquí els primers convidats ja fan cua per entrar en aquesta parròquia de Sant Agustí. Ara mateix, doncs, una desena de monges de Santa Teresa de Calcuta, que de fet regenten el menjador social que hi ha just darrere d'aquesta plaça, fan cua per entrar. Són 400 els convidats que podran accedir en aquesta església, on el Sant Pare coneixerà de primera mà aquestes entitats socials que donen suport a les persones més vulnerables del barri. I aquesta plaça i tot el carrer Hospital completa tallat el trànsit, només uns pocs veïns i els turistes que tenen pas per entrar als hotels són els únics que poden accedir en aquest recinte que recorda una estampa més pròpia de la pandèmia que un dia qualsevol aquí al cor del Raval.
2: Més qüestions. L'USTEC demana al govern que obri un espai de negociació i presenti una proposta que puguin analitzar després del no al preacord educatiu. Avui el sindicat tenia previst reunir-se amb el departament, però ahir va decidir anul·lar la trobada per segona vegada consecutiva. Des del sindicat insisteixen que tenen plena predisposició per negociar amb el govern, però justifiquen la cancel·lació de la trobada perquè no volen reunions informals i sense contingut concret. També reconeixen que estan en un procés de reflexió intern per redefinir les prioritats de les seves demandes. Sentiu Andreu Mombrú, el secretari d'Acció Sindical de l'USTEC, en declaracions a 3Cat Info.
4: Poder vehicular la ràbia expressada, el malestar profund i concretar-lo. Nosaltres volem ser garantia que aquest malestar es converteix en negociació concreta i en guanys concrets, i alhora també pensem que ara no és el moment d'espais informals, que siguin més pensades de cara a la galeria, que no per resoldre els problemes concrets, i per tant les dues qüestions pensem que són fonamentals.
2: I de les protestes de mestres i professors a les dels metges, Catalunya es desmarca del pols de les comunitats contra la ministra de Sanitat pel nou Estatut Marc. Enmig de les vagues dels metges, comunitats i ministeris s'han reunit aquest migdia a Madrid i els consellers autonòmics han reclamat a la ministra Mònica García que obri el diàleg amb els sindicats. Catalunya no ha firmat aquest comunicat conjunt, tot i que la conselleria sí que creu que hi ha aspectes de l'Estatut Marc que s'han de renegociar. La ministra acusa les comunitats de boicotejar la solució per posar fi a les vagues.
5: No se puede decir que el Sistema Nacional de Salud se tiene que transformar y que cuando alguien se pone a transformarlo, eso deriva en un conflicto. Yo no sé si esto es mantener lo peor del status quo o esto ya tiene que ver con el que puede hacer que haga.
2: Y el expresident y el extresorer de la cooperativa de l'Aldea de...
6: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 59%. FM.

0: Torna al FAM, el Festival Arbúcies Musical. El proper dissabte 13 de juny podreu gaudir del talent quilòmetre zero en una jornada plena d'actuacions per totes les sensibilitats musicals. A Can Cassó, a partir de les 12 del migdia, en l'escenari petit amb els grups, acords a mig desfer, i a la 1 del migdia, Maima més Joel Sarres. En l'escenari gran, a les 5 de la tarda, Inne Ribeflow. A les 6 de la tarda, Última Bala. A les 7 de la tarda, Tau Boys. A les 8 del vespre, Give Me the Foie. I per la nit, a les 9, Suli. A les 10, Jetla. I a les 11, Whipping. Després hi haurà la presència de DJ Sask, Pau Saborit i Urinitúrrinco Selecta. L'entrada és lliure. Tindrem servei de bar i futrat, amb la presència de cerveses Graner i el suport de l'Ajuntament d'Arbúcies. Us esperem. Segona edició del Festival Arbúcies Musical. Organitza el Col·lectiu Musical d'Arbúcies.
1: Informació, proximitat, música...
2: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM. Ella s'ha cansat.

el sol seguia encès, però ja no era de dia. Buscava algun petó que fes que no marxessis, que egoista sóc, només volia que et quedessis. Tu a Menorca i jo a l'escala, però ens banyem al mateix mar. Deixo que l'aigua salada m'acaroni si no estàs, quan t'esperi a la torre.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 4. Aquesta tarda hi haurà el plat fort de la visita del Papa a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. L'acte comença a 8:15, però la basílica ja està blindada des de primera hora del matí. Les restriccions també afecten el transport públic i privat dels carrers del voltant del temple. Abans, cap a 5:15 de la tarda, Lleó 14 serà la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona. El Papa agraeix des de Montserrat el paper de Catalunya com a país d'acollida i recorda els seus vincles amb la Moreneta. 8.000 persones han assistit a l'acte. Abans, Lleó 14 ha visitat la presó de Brianzú, on ha tingut una curta trobada amb una 80 de presos i els ha demanat que no s'identifiquin amb els seus errors del passat i miren al futur amb esperança. Els Mossos investiguen l'assassinat a trets d'un home aquest matí al carrer Balmes de Barcelona, molt a prop de la comissaria de la Policia Nacional. La pistola que s'ha fet servir pel crim l'han trobada abandonada en una parada de bus pròxima. L'autor ha fugit. La Fiscalia admet que la mà dreta del fiscal general de l'Estat es va reunir 2 vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez. Les trobades haurien servit per informar de possibles delictes de terceres persones. Álvaro García Ortiz en va tenir constància més tard. Noves amenaces de Trump a l'Iran, a qui retreu que s'estigui prenent les negociacions amb massa calma. El president dels Estats Units ha assegurat que podria ordenar nous bombardejos contra ponts i infraestructures energètiques. La tensió ha pujat, Teheran ha disparat contra bases nord-americanes a Jordània i països del Golf. La justícia envia a presó provisional al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar un home dilluns a Belfast, a Irlanda del Nord. El cas ha desfermat una onada d'aldarulls racistes aquesta nit passada que ha generat por entre els estrangers. La policia promet augmentar la vigilància. Carme Portachel inaugurarà la temporada vinent de la Comédie Française, una de les institucions teatrals més importants del món. L'actual directora artística del Teatre Nacional de Catalunya i presentarà un muntatge de Les criades de Jean Genet.
2: Esports. El Joventut visita el València a les 8 del vespre en el seu primer partit del play-off de semifinals de la Lliga CB, en una sèrie al millor de 5 partits, en la qual la penya té el factor pista en contra. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça podria saber avui el seu rival al play-off de la final. A les 8 s'enfronten Palma i Múrcia amb domini balear per 1-0. I avui comença a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo. A les semifinals, el Sant Andreu s'enfrontarà a la set al Ferencváros hongarès i el Mataró a les 9 a l'Olympiakos.
1: I el temps, tarda assolellada amb cel variable al Pirineu i a les comarques de Girona. No es descarta alguna precipitació feble al Ripollès o a les comarques veïnes. L'ambient serà suau, amb unes màximes que rondaran els 30 graus. Durant la propera matinada tornaran els plogims.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts de les 4 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 5.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: D'aquí a mitja hora comença l'agenda del Papa prevista per aquesta tarda. Lleó 14 s'aturarà primer al barri del Raval, al centre de Barcelona. Visitarà la parròquia de Sant Agustí. Ell és de l'ordre dels agustins, per conèixer la feina que fan les entitats socials en un dels barris més vulnerables de la ciutat. Anem cap allà, Albert Prat.
3: Doncs ara ja sí, en qualsevol moment s'espera l'arribada de Lleó 14 a aquesta parròquia del Raval, i a la plaça de Sant Agustí s'ha habilitat un passadís amb...
4: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
5: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 58%.

torna dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles, cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema la

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 5. I d'entrada a aquesta hora fem un cop d'ull a les carreteres. Endavant, equip viari.
2: Sense incidències, petites retencions a l'AP7 de Santa Perpètua a Barberà en sentit sud, la C-17 a Parets del Vallès, direcció Barcelona, C-58 i C-33 a Montcada i Reixac, d'entrada a les rondes, retencions esporàdiques en sentit Besòs. A l'interior de Barcelona, restriccions als voltants de l'església de Sant Agustí, al Raval i de la Sagrada Família. Es recomana fer servir el metro, que reforça el servei entre un 30 i un 65%.
1: Aquesta tarda hi haurà el plat fort de la visita del Papa a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. L'acte comença a 8:15, però la basílica està blindada des de primera hora del matí. Abans, Lleó XIV està visitant l'església de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona, on s'ha trobat amb entitats socials i persones vulnerables. Al matí, el Papa ha agraït des de Montserrat el paper de Catalunya com a país d'acollida i ha recordat els seus vincles amb la Moreneta. 8.000 persones han assistit a aquest acte. Abans, Lleó XIV ha visitat la presó de Brians-1, on ha tingut una curta trobada amb una vuitantena de presos i els ha demanat que no s'identifiquin amb els seus errors del passat i que mirin al futur amb esperança. La consellera d'Interior creu que el crim organitzat està al darrere de l'assassinat d'un home d'un tret al cap aquest matí al carrer Balmes de Barcelona. En declaracions a la tarda de Catalunya Ràdio, Núria Parlon afirma que cal endurir la llei que persegueix la tinença d'armes de foc. La Fiscalia admet que la mà dreta del fiscal general de l'Estat es va reunir 2 vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez. Les trobades haurien servit per informar de possibles delictes de terceres persones. Álvaro García Ortiz en va tenir constància més tard. Nissan rebaixa l'ERO a Catalunya de 211 a 195 treballadors i augmenta les indemnitzacions. L'empresa ha fet aquesta proposta després d'una reunió maratoniana que ha durat 20 hores. Els treballadors votaran en referèndum les noves condicions, tot i que encara no hi ha un acord formal. I l'escriptor britànic Julian Barnes guanya el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2026. El jurat n'ha destacat la trajectòria com a narrador i assagista i també un estil marcat per l'optimisme melancòlic i el pessimisme alegre.
3: Esports. El Joventut de Badalona visita el València a les 8 del vespre en el seu primer partit del play-off de semifinals de Lliga CB en una sèrie el millor de 5 partits en la qual la penya té el factor pista en contra. A la Lliga Futbol Sala, el Barça podria saber avui el seu rival al play-off de la final. A les 8 s'enfronten Palma i Múrcia amb domini balear per 1-0. I avui comença a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo. A les semifinals, el Sant Andreu s'enfrontarà a les 7 al Ferencváros hongarès i el Mataró a les 9 a l'Olympiacos.
1: I pel que fa al temps, tarda assolellada amb cel variable al Pirineu i a les comarques de Girona. No es descarta alguna precipitació feble al Ripollès o a les comarques veïnes. L'ambient serà suau, amb unes màximes que rondaran els 30 graus. Durant la propera matinada tornaran els plogims.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 5 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: 24 hores al dia, 365 dies a l'any.
5: Ràdio Arbúcies, sempre t'acompanya.
4: La teva emissora.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 60%.

0: Torna al FAM, el Festival Arbúcies Musical. El proper dissabte 13 de juny podreu gaudir del talent quilòmetre zero en una jornada plena d'actuacions per totes les sensibilitats musicals. A Can Cassó, a partir de les 12 del migdia, en l'escenari petit amb els grups, acords a mig desfer, i a la 1 del migdia, Maima més Joel Sarres. En l'escenari gran, a les 5 de la tarda, Inne Ribeflow. A les 6 de la tarda, Última Bala. A les 7 de la tarda, Tau Boys. A les 8 del vespre, Give Me the Foie. I per la nit, a les 9, Suli. A les 10, Jetla. I a les 11, Whipping. Després hi haurà la presència de DJ Sask, Pau Saborit i Urinitúrrinco Selecta. L'entrada és lliure. Tindrem servei de bar i futrac, amb la presència de cerveses Graner i el suport de l'Ajuntament d'Arbúcies. Us esperem. Segona edició del Festival Arbúcies Musical. Organitza el Col·lectiu Musical d'Arbúcies.
1: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
2: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí. A Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: Són les 6 de la tarda i esteu sintonitzant Catalunya Ràdio i també 3Cat Info. Barcelona viu avui una jornada que és del tot excepcional. És una ciutat que ha fet de la creativitat, l'arquitectura i la cultura alguns dels seus principals senyals d'identitat i avui es converteix en l'epicentre d'una visita amb una enorme càrrega simbòlica, la del Papa, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, per inaugurar la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que converteix l'Església de Gaudí.

0: avui inaugura aquesta torre de jocs. Avui inaugura.
1: Gràcies, Gemma. Si es compleix l'horari previst, es fa falta a mig per ajustar perquè a mig hora si apareixió a l'inici d'aquest recorregut que farà més cop a mòbil al carrer de Rosselló. Nosaltres hi tenim en Gerard Rosselló. Nosaltres hi tenim en Gerard Rosselló. Bona tarda.
2: Bona tarda. Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
0: Ràdio Arbúcia 107.6 FM. La banda sonora del teu dia.
2: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17, una humitat del 65, una humitat del 60.

0: autoritats més importants, crec que la Gemma Bonet també ho està seguint.
1: Els Reis,
2: ara,
1: no?
2: Exacte, ara mateix arriben els Reis d'Espanya, Felip VI i Letícia, estan entrant per la façana de la Passió, els rep el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Letícia que mira amunt amb aquesta doncs, impressió sempre que fa quan entres per la façana de la Sagrada Família o la façana de la Passió, estan entrant els Reis d'Espanya, i la reina Letícia, a diferència de totes les altres dones que hem anat veient, ella és l'única que pot vestir de blanc, que té aquesta, doncs, aquest, no sé com dir-ho, però en tot cas aquest benefici o
3: la, privilegi.
2: Per, això mateix, no em sortia la paraula, gràcies Miquel, aquest privilegi, per què? Doncs perquè és una reina d'un país catòlic, aleshores això és l'única que té el privilegi de vestir d'aquest color, de vestir de blanc, que és el color del papa, de la roba del papa, però en canvi les reines catòliques sí que se'ls hi permet que també vagin vestides de color blanc. A Madrid també la vam veure vestida de blanc, aquí a Barcelona també va vestida de blanc, també amb les sabates, tot, la bossa que porta de mà, i en canvi la presidenta del Parlament, Francina Armengol, així com altres dones, i òbviament tots els homes, que els homes normalment sempre van de negre, doncs avui també tots van vestits de negre.
0: Avança el papa mòbil amb els Reis d'Espanya ja a la Sagrada Família, i l'Albert Prat el teníem pendent de veure si arribava la comitiva. Albert, els veus ja?
4: Doncs aquí comencen a arribar tres furgones dels Mossos d'Esquadra intentant obrir camí per posar en ordre aquest punt aquí a la confluència entre el carrer Rosselló i el passeig de Sant Joan. Per tant, això implica que tota la gent comença a preparar els mòbils, telèfons en alt, banderes del Vaticà també, que comencen a onejar en aquest punt, però des del meu punt no arribo a veure el papa mòbil, per tant, falta una estona, si més no, perquè arribi, i és que aquesta comitiva és llarga. Des d'aquí encara veig moltes furgonetes dels Mossos, més antiavalots que baixen per intentar blindar encara més aquest recorregut, en aquest punt pràcticament a la meitat de papa mòbil, on encara no ha arribat.
0: Ara ens avises, Alba Sabater, veiem aquí també, això ens ho explicava la Rebeca Carranco, aquest entorn de senyors vestits, molt ben vestits de negre. Això és la Seguretat Vaticana, que és el cordó policial més íntim i més proper del papa, en un moment delicat, perquè aquí la proximitat amb la gent ho complica, això.
1: Sí, però penseu que van amb ella a tot arreu, i no només a Barcelona ni a Madrid, sinó a tots els viatges apostòlics que fa, malgrat que hi ha molt de reforç de seguretat a tot arreu, els serveis vaticans van sempre amb ells, els de seguretat, però també els de comunicació, per exemple. O sigui, el papa es porta la seva gent allà on va. De fet, si veieu aquests dies que hi ha fotògrafs, càmeres, que el tenen gairebé, o sigui, estan gairebé a sobre, allò, enfocant-li un primer pla, són sempre gent de la comunicació del Vaticà.
0: I això està controladíssim, la foto que penjaran, el nen que li agafaran, tot això està estudiadíssim,
1: tot
0: per donar la imatge que es vol traslladar.
1: Està
0: clar.
1: Molt pautat. Penseu que hi ha el Dicasteri per a la Comunicació, que és com un ministeri vaticà només dedicat a la comunicació i que gestiona tots els mitjans de comunicació vaticans, que són molts, més allà de Vatican.va, que és la seva web, amb totes les notes de premsa, amb tots els discursos, etc etc. També l'Observatore Romano, també hi ha Ràdio Vaticana, amb més d'un centenar d'emissores en més d'un centenar de llengües. Per tant, estem parlant d'un transatlàntic, diguem, comunicatiu.
0: A Catalunya Ràdio, a Cat3Cat Info, amb l'Agnès Marquès seguint aquesta rua, aquesta trajectòria del papa de Roma, un quilòmetre que anirà fent mica en mica, Agnès, perquè es va aturant per anar agafant de tant en tant nens i beneir-los.
1: Sí, em porta ja uns quants. Esta és la joventut del papa. Ara sentíem que ens arribava aquest so per les línies obertes. Eufòria, les primeres fileres contra la tanca, aprofitant el pas del papa Lleó XIV, que s'està fent un tip de beneir nadons molt petits, que segurament, doncs, perquè no poden entendre res, perquè són tan petits, però si no es moririen de saber la situació en la que s'estan...
5: Informació, proximitat, música...
6: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 65%.
8: Són les 10 del matí. Ara comença una nova edició de l'Amics i Residents a Arbúcies, amb Jordi Soler i tota la colla de col·laboradors a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Som-hi!

Tot i la pluja, hi ha un esperit festiu que resisteix les dificultats. Encara que hi hagi un diluvi, molta gent va complir amb el ritual del dijous. Botifarrada, gelat i gaudir de la passada de la plaça, encara que sigui a sota les voltes. El temps potser no acompanya, però la festa i la tradició poden més. Visca les enramades! Comencem una nova edició de l'Amics i Residents d'Arbúcies. Us presentem les veus que ens acompanyaran avui al programa. Xavi Soler, el nostre meteoròleg de confiança, ens explicarà com ha anat el temps aquesta setmana i com anirem la propera. Avui el tindrem via telefònica. A la secció, a la segona part d'aquesta primera hora, Manel Canaleta presenta l'edició 34 del CatSona, la llista de temes publicats en català aquest mes de maig. La Marta Rubio, una habitual del programa des de l'Oficina de Comunicació Municipal, farà una actualització de les activitats recomanades al nostre poble pels propers dies. En el tema del dia, va dedicat al FAM, el Festival del Col·lectiu Musical d'Arbúcies, que se celebrarà el proper dissabte 13 de juny a l'espai de Can Cassó, pràcticament durant tot el dia. Aquesta és la graella d'avui, esperem que pareu bé l'orella. Això és Amics i Residents, des de i per Arbúcies.

0: Les 10 del matí.
1: Sí, un, dos, sí, provant. Hola.
2: Hola, hola,
1: sí, provant. Un, dos, sí, provant. Sí, hola, sí.
2: Un, dos,
1: sí, provant. Anem un pèl alt. Sí, sí, anem un pèl alt. Baixem provant. El màster d'aquí.
2: Hola, sí.
1: Provant. Ara provant, hola. ara provant. Un, dos, sí. Sí, sí, sí, així. Provant. Vale. Bé, va. Així s'està bé.
2: Va, bé.
1: Ja vam tirar la música. Vull estar fora del cos que m'ha
3: donat tan odi. Amics i residents, us donem la veu.
4: Trima Motor Bosch Car Service patrocina l'espai de la Meteo, de l'Amics i Residents Arbúcies.

0: Anem a començar aquesta edició de l'Amics Residents i ja sabeu que comencem el programa amb la presència d'en Xavier Soler, que avui el tindrem una mica enllaunat per motius de feina. Per tant, començarem aquesta primera part de la Meteo fent el resum, el repàs del que és la Meteo. També recordeu que aquest espai és una gentilesa de Trima Motor.
1: Malauradament, les previsions meteorològiques es van complir i la precipitació va començar ben bé poc abans de la botifarrada fins ben entrada la matinada. Es van recollir al voltant d'entre 20, depenent del lloc, 23, 24, 25 litres per metre quadrat i doncs es va haver de conviure, diguéssim, d'alguna manera amb aquestes precipitacions. Es va tractar d'un sistema frontal que era molt actiu i que passava a més de manera molt lenta. No era una tempesta d'estiu de tarda que durava mitja horeta i ja estava, sinó que va durar moltes hores i això malauradament doncs va fer una miqueta laguitza als actes previs. Però bé, tot això ja és una miqueta més d'història i avui, de cara a aquest dissabte, el que esperem és encara certa inestabilitat. No descartem que avui a la tarda pugui caure algun ruixat de nou aquí a la nostra vall i que de manera molt dispersa a la nit pugui arribar alguna precipitació molt feble, quatre gotes mal comptades, d'algun plogim que pugui, d'algun ruixat que pugui generar-se més a l'interior de Catalunya. Però la probabilitat és molt baixa. Però també ho hem de dir que no és que el 100% no acabi plovent, sinó que hi ha una petita probabilitat que pugui fer un ruixat aquesta nit. Però, insistim, el ruixat més probable seria aquesta tarda de dissabte. A partir de demà diumenge, en principi, els ruixats quedarien restringits cap a punts del Pirineu, per tant, aquí estaria força més tranquil. I la setmana vinent, el més destacat serà a la recuperació progressiva de la temperatura. De fet, entre aproximadament dilluns i dimarts, les temperatures tornaran a estar per sobre del que tocaria per aquesta època de l'any, però a partir d'entre dimarts i a dimecres sembla que les temperatures tornarien a normalitzar-se, amb possibilitat un altre cop del dimarts de que hi hagi algun ruixat a la tarda. Per tant, estem en una dinàmica en la que van creuant diferents pertorbacions més o menys actives i donen la possibilitat de que hi hagi aquests ruixats durant les tardes.
0: I després de la previsió del temps, del que ens espera pels propers dies amb la Meteo, anem a escoltar la part de divulgació, la part en què en Xavi ens explica avui el perill ocult de dormir a sota dels arbres.
1: Hola, molt bon dia. Avui parlarem del perill ocult sota les branques. I és que avui ens fem ressò d'un article que va sortir en un portal d'internet sobre ciència i meteorologia que doncs, feia més o menys referència a que desmuntar una mica un mite romàntic. Tots hem vist en una pel·lícula que algú es queda com adormit amb un roure, amb un arbre majestuós, amb un, doncs, amb un faig també molt, molt gros, i el sol entra entre les fulles, els ocells canten i tot sembla perfecte, no?, per quedar-se adormit allà al terra. Doncs avui, amb dades d'aquesta notícia, us explicaré per què això pot ser un dels errors importants del cap de setmana a la natura. Primer de tot, hem de canviar la nostra percepció. Un arbre no és, diguéssim, una peça de... no és un moble, no és un moble decoratiu. És un ésser viu que té unes reaccions químiques molt complexes i, a més, com les plantes i concretament els arbres no poden escapar quan tenen un depredador, per exemple, ja sigui un fong, un insecte, un herbívor, com es defensen? Doncs com hem estudiat tots el batxillerat o els nostres anys d'estudiant, fabricant un arsenal químic, diguéssim, d'alguna manera, que els protegeix d'alguna manera les 24 hores del dia. Aquest arsenal, concretament, es compon d'aquests anomenats compostos orgànics volàtils, els COVs, que n'hem parlat molt sovint en aquest programa, i que en dies de molta calor s'evaporen aquests compostos. I llavors hi ha determinat compostos concrets que formen part d'aquesta família que no són del tot sans per la nostra salut. En lloc d'aire pur, que és el que es pensaríem si estem dormint doncs, sota els arbres, el que estem inhalant és una dosi concentrada d'aquests, entre cometes, insecticides naturals que emeten els arbres. I concretament en persones que siguin sensibles a aquests compostos, doncs pot derivar, per exemple, en un mal de cap o en una irritació a les mucoses o fins i tot crisis asmàtiques. Per tant, sí que és veritat que les persones relativament sanes no haurien de patir, doncs, per fer una migdiada sota l'arbre, això tampoc hem d'exagerar ara mateix, però sí que s'han trobat, han fet estudis en aquest sentit, de que aquelles persones que responen o que tenen intolerància a certs compostos químics, doncs s'ha d'anar amb compte allà on t'acabes posant, que molt probablement aquest tipus de persones ja hi tenen, doncs, ja vigilen en aquest sentit en les àrees més aviat urbanes, però no tant en aquestes àrees que pensem que estan molt menys contaminades. Però és que, a més, això no és tot. Hi ha experts que anomenen d'una mena com de perill mecànic, que és com existeix aquesta creença falsa que diu que les branques només cauen quan hi ha tempesta. Doncs és un error. Hi ha un fenomen natural, entre cometes, que li diuen el Summer Branch Drop, que és bàsicament la caiguda de les branques en dies calorosos. Quan les temperatures són molt altes, el que fan els arbres pràcticament, simplement, és les cèl·lules de la fusta perden doncs, consistència, per dir-ho d'alguna manera, i la branca es torna quebradissa, es torna, doncs, pot trencar-se més fàcilment, i llavors pot ser que l'arbre caigui directament, una branca, millor dit, caigui sense que bufi pràcticament gens de vent. Llavors això és el que s'ha d'anar amb compte també a l'hora de dormir una o fer una migdiada a sota els arbres. Per tant, ja tenim dos fenòmens, el fenomen químic de defensa dels arbres i també els perills aquests mecànics, entre cometes, de la caiguda de les branques. Però és que tenim una tercera guerra química, que és la del terra, la del sol. Alguns arbres, com la noguera, per exemple, practiquen un fenomen pel qual alliberen a través de les arrels una toxina molt determinada. I aquesta substància sembla dissenyada per inhibir el creixement d'altres plantes, perquè així la noguera doncs, pugui doncs, sobreviure de manera més fàcil en aquell entorn. Així que també hem de tenir en compte amb aquesta toxina, si dormim doncs, estem molta estona al terra, perquè aquesta terra, si estem en contacte amb la nostra pell, esteu hores, podria tenir reaccions anòmales a la nostra pell. Per tant, és una altra, no? Entre cometes, anècdota, per exemplificar, que de vegades idealitzem el dormir a sota un arbre, que ens hem passat molt bé, però hi han aspectes que no coneixem i que la ciència va avançant, que de vegades no saps per què has tingut aquesta reacció on s'ha estat dormint i has pensat, bueno, res, m'ha picat algun bitxo, algun insecte, i no, de vegades doncs pot tenir relació amb això que estem explicant. I per si fos poc, a més, si dormiu, per exemple, a sota d'un tiler o un pollancre, tindreu el que també s'anomena com una mena de pluja no desitjada. Aquests arbres són l'hàbit dels pulgons, i aquests insectes xuclen la saba i excreten un líquid enganxós, que és com una melassa, que això de vegades els que es dediquen a apicultura saben ben bé què és. Per tant, si us desperteu una miqueta després de fer la migdiada sota aquests pollancres i aquests tilers, i teniu el cabell com una mica com enganxós, ja sabeu qui són els culpables. Són precisament doncs, els pungons que acaben excretant aquesta saba que acaben menjant de l'arbre. Per tant, estem una miqueta doncs, fent-nos ressò d'aquesta notícia, que no hi ha cap perill, jo crec, evidentment, doncs, a posar-se a fer una migdiada d'una estoneta sota els arbres, però sapigueu que hi ha persones que són intolerants a determinats compostos químics que poden tenir reaccions adverses a la seva exposició de manera, jo crec, que prolongada. Jo crec que l'article no ho especifica, però jo crec que ha de ser doncs, estar en contacte amb hores amb el terra que comentàvem, després a sota de determinats arbres, també amb els compostos que generen. Per tant, en definitiva, la propera vegada que sortiu d'excursió, gaudiu, evidentment, gaudiu de l'ombra de l'arbre, i feu dinar si voleu, i feu-vos la foto, i respireu l'aire pur, etc etc. Però fer-ho mig en broma, quan arribi la becaina, doncs sapigueu que hi ha aquestes condicions i que, bueno, la vostra salut, fins i tot en determinades persones, us ho poden agrair.
0: Reparem el vostre vehicle amb la representació i garantia de Bosch Car Service. Diagnosi, manteniment, mecànica i electrònica. Líders en tecnologia i confiança. Som Trima Motor Arbúcies. A Trima Motor Bosch Car Service tenim vehicles nous i d'ocasió. També som especialistes en vehicle elèctric. Descobriu tot el que us podem oferir a trimamotor.com, a Instagram i a Facebook. I visiteu les nostres instal·lacions al passeig Palacagüina 4, al costat de la rotonda d'entrada d'Arbúcies, i al telèfon 972 16 25 99. Trima Motor Bosch Car Service. Preparats per tot allò que el teu vehicle necessita.
2: Ben trobats. Esteu a la sintonia de Ràdio Arbúcies i això és Amics i Residents.

0: Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: I ara anem per escoltar les que seran les tres bandes sonores misterioses que amaguen una pel·lícula que cal que vosaltres esbrineu. Per tant, comencem per la primera.

0: Bé, això és el que podem posar d'aquesta banda sonora molt, molt melòdica, eh? Una banda sonora així molt ampulosa, però que jo crec que identifica molt l'estil d'aquesta cinta.
1: Sí.
0: Doncs bé, la deixarem aquí. No sé si podem donar més detalls del que és la pel·lícula. Ho deixem així?
1: No, deixem-ho així.
0: Deixem aquesta i ara anirem per la següent, que és una cosa ja una mica més de pes.
1: Aquesta és fàcil, penso.
0: Potser no caldria posar-ne massa.
1: Una mica més. Sí, perquè has d'arribar a la torna, que sí. Després hi ha...
0: Primer unes flautetes.

0: Doncs aquesta és la darrera d'aquestes tres bandes sonores d'aquesta setena edició del misteri d'això, de les tres bandes sonores. Però bé, doncs esperem que els nostres concursants tinguin ganes encara de confiar en el concurs i de participar.
1: Són una mica més fàcils que l'altra, i aquesta última és més fàcil del que sembla. Tot i que és molt difícil, és més fàcil del que sembla, per una raó bastant òbvia.
0: Que no direm.
1: Si no, perdria la gràcia.
0: Molt bé, David, doncs ho deixem aquí. Gràcies.
1: A vosaltres.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'Amics i Residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem!

0: Anem a començar una nova edició del Cat Sona. I comencem amb uns aplaudiments.
1: Ei, que bé.
0: Uns aplaudiments per Manel Canaleta.
1: Bon dia. Hola, Jordi.
0: Saluda al públic.
1: Hola, hola a tothom.
0: Bé, doncs, amb aquest començament tan potent, iniciem aquesta edició. No sé quina edició portem ja, la Cat Sona.
1: La número 34.
0: 34.
1: 34 edicions ja del Cat Sona.
0: Déu-n'hi-do, eh? Uh-huh. I pertany aquesta edició a les cançons que s'han publicat el mes de...
1: Maig.
0: Maig.
1: Tot el mes de maig.
0: Fantàstic,
1: complet,
0: fantàstic.
1: Les 5 setmanes.
0: Doncs anirem per feina.
1: I comencem de seguida amb l'Aina Coda, Plàstic.

0: mismo a mí que soy del Llevant.
1: Des del Llevant. No és només una denúncia, sinó que també exposa una sensació generacional compartida, la pèrdua d'identitat i la necessitat urgent de trencar.
2: Ha semblat que et baixava el volum, però era la cançó que esperava.
1: Sí, sí, ja anem coordinats.
2: Sí, sí, no, no. Amb la musiqueta aquesta que ha fet el Sala, eh? És potent, això, eh?
1: Sí, sí.
2: Pinto Macarro!
1: Aina Coda.
2: Aina Coda.
1: Plàstic.
2: I seguim. Anem, ah, seguim.
1: Ja, sí, sí, amb els Alossa i el 3CAT.
2: I el 3CAT? Sí, això és infantil, nen, on te vas?
1: Mira, Departament Amades.
3: Sota el teu reflex d'aquestes aigües fosques hi ha una força que t'absorbeix tot el que...
2: I a Badumba i a Badera, per al nene i per a la nena.
3: La lluna té dues cares, la fosca és qui diu la veritat.
2: Va, què hem de dir d'això?
1: Sí, fan el que molts contemporanis intenten, però no ho aconsegueixen. Que el folclor no resulti un joc de disfresses.
2: Ah, molt bé.
3: I veuràs que l'arairairairai, que a prop que estan el bé i el mal.
1: Ja està.
2: Ja està, ja s'ha acabat.
1: Ja està, ah? Sí, sí, sí.
2: Era curteta aquesta.
1: Ara seguim amb en Blai, No m'estima.
2: Anem per feina, anem per feina.
1: Anem per feina. En Blai és un artista emergent de música en català que desenvolupa un projecte amb una forta identitat emocional i una estètica pròpia.
2: Ah, molt bé, molt bé.

0: Doncs aquesta és la cançó de Blai. No m'estima.
1: Blai, eh? El seu nom artístic és així, Blai a seques?
0: Blai a seques.
1: Blai a seques. Bé, bé. Una mica molt nostre,
0: de pop urbà.
1: Sí, sí, pop urbà. Urbaníssim.
2: Estic cantant sol davant de la Torre Pisa.
1: Però el que et sona no s'atura aquí. Segueix.
0: Segueix. Ara amb en Paula i en Jano Montano. Les coses que vaig dir-me.
1: Feien com teràpia, no? S'ho deien entre ells.
0: Sí. Ells barregen rumba amb sons urbans. El 2025 es donaren a conèixer amb el seu No tens cap camí o Llum d'estiu.
1: No tens cap camí o Llum d'estiu?
0: Sí,
1: són els temes...
0: Els temes de No tens cap camí o Llum d'estiu.
1: Uh-huh.
0: Sí, sí. No tens...

0: Jauch in marcia.
1: Funca no es paga el preu que val, qui es deixaria subestar.
0: Pensa que hem de posar... Aquesta música està bé perquè no és molt, molt forta i la gent encara està allò una mica marejada del fato d'ahir, de la passada del castell, eh? O sigui que...
2: Van despertant.
0: Sí, es vagin despertant amb cosetes d'aquestes.
2: Seguim ara amb el Sonica Band, Golem. Sonica Band és un grup format entre Barcelona i Girona. Aquesta cançó és la més fosca del seu LP, explorant atmosferes intenses.

0: Això és una cosa més rockera, més intensa.
1: Sí, sí, més rockera. Ja anem pujant una mica el to.
0: Sí, sí, aviam si ens anem despertant ja.
1: Aquest matí que estem una mica així...
0: Una mica atontadets, una mica atontadets. Això, els que han empalmat i els que no.
1: Ja, si no, també.
0: Això. Si hi ha alguna iaia que ens sintonitza al dematí, doncs diu, posa una mica fort, doncs mira, si hi ha algun nano que està per ahí, doncs aviam si es desperta.
1: Exacte.
0: Molt bé, què més?
1: Seguim ara amb els Trèvol, Lo Pardal.

0: Això és com folk, no?
1: Sí, és folk. Els Trèvols són de Barcelona i aquest tema produït per en Pau Vidal consolida i potencia la identitat sonora del grup.
0: Molt bé.
1: No? Lo Pardal.
0: Lo Pardal, no? El Pardal, doncs, toca bé el... Això que l'instrument aquest, el poing, poing, poing, això,
1: sí, sí,
0: que
1: sí,
0: es fica,
1: sí.
0: És com una cosa... Ho fan servir els americans, eh?
1: Sí.
0: No? És molt típic d'allà de l'oeste, no?
1: Exacte, això i l'harmònica.
0: I l'harmònica.

0: Però és com antic, no? És una rondalla antiga.
1: Unes rondalles sí. que es tornen a, com si tornessin a reviure.
0: Bueno, això, el tradicional, sembla que està de moda últimament, sí, recuperar coses d'aquestes antigues.
1: El seu encaix, no? El seu sí. estil propi.
0: Sí, sí, sí. Molt bé, molt bé. Bueno,
1: seguim. Ara, amb els Casolana, amb el Xanguito, Me pica el cor.
0: Doncs vinga.
2: Me pica el cor.
0: No feia falta ni presentar-la, ja t'ho hagués dit ell.
1: Sí, sí, sí, directament. És una banda creada el 2017 a Bunyola de Mallorca. Han construït el cançoner emocional d'una generació mallorquina amb en Joan Montaner al capdavant.
0: Molt bé, escoltem-los.

0: metges medicaments.
1: Ja sabeu que esteu escoltant el Cat Sona, la llista número 34 presentada per Manel Canaleta.
2: I estem repassant el mes de maig.
1: Ah, això mateix, sí senyor.
2: Ens han semblat més...
1: més
2: rellevants.
1: Més rellevant. Ara, ara et faltava trobar la paraula, eh?
2: Sí. Seguim ara amb els Casolana d'Animal i els Nevada.
1: Els
2: Mala
1: Nevada.
2: Graia.
1: Vinga.

0: Els grups aquests que presenten cançons d'aquest estil urbà sempre es presenten, eh?
1: Sempre es presenten, sí. És en Casolana, en D'Animal, la Nevada i en Faresta.
0: Sí, sí.
1: Són quatre xavals que es van obrint camí. Ja varen col·laborar el 2024 amb l'LP Lope en Las Vegas.
0: Mm.
1: I aquest és un nou hit.
0: Un nou hit que presenten ara aquest mes de maig.
1: Sí, Malagraia.
0: Malagraia.
1: La cabra tira cap a la muntanya.
0: Així, és com un rodolí.
1: Ens ha fet gràcia posar-lo així. Que...
0: Està bé, posar coses diferents. Salpebrar amb nous talents i estils diferents. Fantàstic.
1: Seguim ara amb els de veu, la reflexió del dia.
2: La veritat, la soledat està idealitzada. A vegades empodera, d'altres es calla. Moments d'adrenalina, de soc imparable. Però és cert que aquelles ombres canvien

0: no encaixes. I si sóc sincer, a vegades...
1: Què hem de dir de tot, aquesta, de tot aquest rotllo que ens està fotent?
2: És el projecte musical de l'artista català Adrià Úbeda Soler, de Nou Barris, de Barcelona. Aquest és el seu nou treball.
1: És el seu nou treball, però sembla que...
2: La reflexió del dia.
1: La reflexió del dia és
2: el tema.
1: És el tema. Home, realment és, fot una parrafada important. És un,
2: sí, de com li ha anat.
1: Més que un rap, és un recitat, això, eh?
2: Sí, va, és, sí, es barreja cosa... el rap amb el pop, també, urbà.

0: que estic present i futur.
1: Doncs vinga, anem per una altra.
2: Seguim, deixem de veu i seguim amb els Lamental. Dreamy Citolapram. Canviem ara a Dream Pop.
1: Dream Pop.
2: També han fet cançons com Persona Lamentable i La Casa Cremant. Es caracteritzen per directes elèctrics, intensos i sincers. Sobre ruptures cerebrals són imprevisibles.
1: Sobre ruptures cerebrals, això és com malaltia mental o alguna cosa així, eh?
2: Sí.

0: Seguim endavant, sí, en aquesta llista.
1: És una cançó que amb els medicaments també es poden fer cançons, eh?
0: Amb els medicaments es poden fer cançons.
1: Ah, sí, aquí hem tingut una mostra amb el citalopram.
0: Que era un...
1: Citalopram.
0: Citalopram és un medicament?
1: Un medicament.
0: Ah, no ho sabia. Mira.
1: Ara, amb els fang, n'estem farts.

0: Sí, li costa entrar.
1: Aquesta, el funk, n'estem farts, és una música així power pop, mesclat per Martena des de València.
0: Molt bé, doncs ara sí que canta.
1: Tota la informació que hem pogut trobar.
0: Molt bé, aviam, escoltem-nos.

0: És una cançó més clàssica, eh? Més un pop més pop rockero, eh?
1: Bé, l'hem volgut incloure.
0: Sí, està bé, està bé, està bé. I dius que són valencians.
1: Són valencians.
0: No ho semblen pas, eh? Perquè no és l'estil que ens sol arribar des de València, eh?
1: Sí. I ara seguim per un altre, amb els Neila, sempre amb tu.
0: Sempre amb tu?

0: També és intens, això, eh?
1: Els Neila, CES, nou LP dels Neila. Són dues germanes bessones del Maresme i varen començar a compondre el 2024.
0: Molt bé, molt bé, molt, molt bé.
1: Escoltem. Sempre amb tu.
0: Sempre amb tu. És el nom del tema.
1: Sí.

0: Vinga, sí, sí.
1: Vinga, ara un remember.
0: Home, ara ja mos... trobava a faltar, veus?
1: Sí,
0: ja,
1: ara que estem gairebé a la meitat...
0: Té que caure el remember.
1: Sí, doncs ara els Festa Fotre amb Soc Ridícul.
0: Aviam. Aviam si ens en recordem d'aquesta cançó, d'aquest remember. Remember.

0: Era un grup nascut el 1990, des del Baix Empordà. Aquesta cançó és del 2000, per això, eh?
1: Sí.
0: I eren 5 estudiants calongins.
1: Calongins, de Calonge, de Calonge, sí. Calongins, sí.
0: Calongins, eh? Uh-huh. Doncs hem volgut fer una mica d'homenatge a aquesta
1: cançó.
0: Home, i
1: està bé recuperar coses que no són tan... Sí. Que no, potser no eren tan conegudes, jo que sé,
0: de
1: el
0: fa
1: típic...
0: Fa 26 anys.
1: Els Sang Traït, o els Pets, o...
0: Sempre anem tocant algun
1: Lacks
0: grup
1: Busto,
0: així que no estava a primera ordre de,
1: del dia. Però bueno, des del 2000, el tema és del 2000,
0: del 2000
1: ja,
0: sí.
1: Ja han passat uns quants anys, més de 20 anys, o sigui que... Sí. Uh-huh.

0: Seguim ara amb la llista amb en Joan Reig i West de Franc, La cadira.
1: Joan Reig?
2: Sí. Ah, és una cançó amb diverses col·laboracions. Joan Reig, West de Franc, en Sergi Carós i Iol Casas.
1: En Joan Reig és el bateria dels Pets, no? Mm-hmm.

0: És molt tranquil, això, eh?
1: Sí, el músic de Vilanova i la Geltrú ha complert 80 anys.
0: Sí, és que és veterano, aquest home, eh? Cadira... Clar, els pets quants tenen, tots?
1: Sí, tots.
0: Clar, en Gavaldà, si no en té 80, en deu tenir...
1: 70.
0: 70 i pico.
1: La cadira, una nova versió que neix de la voluntat de reivindicar la figura de Tàpies.
0: Està molt bé.
1: L'ha transformat en cançó.
0: Uh-huh. I escoltem la veu ferma de Joan Reig. Una

0: És que la foto que tens sí. aquí d'en Joan Reig és enganyosa, d'aquí era sí. més jove, eh?
1: Sí, és molt millor d'aquí. Seguim ara amb els Loa, Somriu.
2: T'ho confessen els ombros que no puc alleugerar. Sento com enreda l'expectativa.
1: Seguim ara amb la Loa, cantant, compositora, actriu, model i vegana. Carai. I és de Premià de Mar i té 22 anys.
0: Vegana, també?
1: I vegana, sí.
0: Això també entra al currículum?
1: També.

0: Estem entrant a la recta final, ja, eh?
1: Això és afropop d'autor.
0: Afropop d'autor?
1: Sí.
0: Tot és d'autor, no? O...
1: Sí, però bueno, aquest està més indicat.
0: Sí, deu ser una cosa més específica. Va. Molt bé, molt bé.
1: Seguim. Ara seguim amb els Power Burkes, Pont de Blanqueig.
0: Power Burkes, quins noms, Déu meu.
2: T'has sentit mai com un sac de gemets. T'has insultat fins a no poder més.
0: Bon dia, ha sortit el sol.
2: T'has avorrit de tu en el procés. T'has apagat les traces als cafés.
1: Què podem dir dels Power Burkes? Són un grup que va néixer a Vic i que ens ofereix un punk rock del quilòmetre zero. Són raros i estan d'oferta. Els pots contractar per esgarrar el teu casament per 4 duros.
0: Veus? Veus que bé? Això sí que és una bona publicitat.
2: Sí.
0: I actuen també en burka? O només és el nom i ja
1: és
0: està?
1: És només el nom.
0: És el nom. No, les burkes no fan servir.
1: No, és només el nom.

0: enganxa, eh?
1: Ah, sí, sí, és, aquesta és molt sí, bureta.
0: És energètica, aquesta cançó.
1: Seguim amb els Vercel, el color blau. 750 anys.
0: 750 anys? De què?
1: De què?

0: Deves d'haver pres alguna cosa per escoltar sí, aquest començament una mica estrany.
1: El grup Vercel sí. És un grup de cançó d'autor, també, veus? De l'Alcoi.
0: Ah?
1: Amb base a Barcelona, liderat per Alfons Olmo, fa rock, pop i folk, però també recursos audiovisuals, plàstics, poètics i teatrals per expressar emocions i sentiments.
0: Ah, però és que el començament era tot per raro, eh?
1: Sí.
0: És molt estrany, eh? I de cop i volta ens entrem amb aquest rotllo folk. Ah, està bé.

0: Seguim ara amb els Husk i els Això és Lava. Rebombori, pa de quilo.
1: Esteu escoltant el que et sona amb Manel Canaleta.
0: I això és una cançó reivindicativa del que està passant a Olot.
1: Ah, sí?
0: Sí, a Olot mateix.
1: I passen coses grosses a Olot, també.
0: Escolta,

0: Aquests nois troben problemes de tot arreu, eh? Ja, Olot està fatal, eh?
1: Doneu Olot perquè
0: sí, sí.
1: Ho tireu deprimits.
0: Sí, sí, ens agafarà una depre entre la nòvia, els pisos, els desnonats... Bueno, escolta, un
1: desastre. La divisió que han de fer a l'Eix.
0: Sí, a sobre, a sobre.
1: Fent magre.
0: Molt bé.
1: Seguim amb la Hippie A, un veranito.
2: Un veranito. Això no és normatiu, eh?
1: No.

0: cara d'un pedera.
1: La calor, més que la cançó.
0: Sí.
1: És una cançó fresca i playera d'aquest artista emergent que ens tramet pura energia d'estiu.
0: Deu buscar ser el tema d'èxit de l'estiu, el hit de l'estiu. Sí. Més el títol ja ho diu, Veranito.
1: Veranito. Creus que és massa tard? Seguim?
0: Sí,
1: un altre cop amb els Trèvols. Repetim que en grup avui.
0: Ah, sí.
1: Amb un pas doble dels turistes. Problema amb els turistes. Abans el teníem a Olot i ara amb els turistes a Barcelona.
0: Vaja.

0: Mira, aquests dies abans d'enramades ensenyaven a ballar els xotis i ballar pas dobles i coses d'aquestes.
1: Els turistes?
0: No, no, pels d'aquí, per els balls que es fan després de les passades, no? Les botigues a ple centre amb 10.000... Podran ballar aquesta cançó, que això ja és un pas doble, no? Sí.

0: Seguim ara amb la Bruna Enfruns al viatge.
1: Ara sí, anem a Kentucky.
0: Kentucky. Ella és violinista, cantautora formada a l'ESMUC i nascuda a Sant Hipòlit. Sant Hipòlit,
1: no sabem si és de Voltregà o és un altre Sant Hipòlit. Sí.
0: Una peça que serveix de carta de presentació del que serà el seu nou àlbum, Cabells al vent.
1: Cabells al vent. Cabells al vent.

0: seguim
1: estaria,
0: amb,
1: estaria bé, sí, que ara, ja... ara sortís el Tomeu Penya darrere.
0: No,
1: aquella veu profunda.
0: Aquest cop no, no té la còria de...
1: No, no la té, no la té, no la té, no la té.
0: Seguim ara amb el Marborí i en Jove Drai, Until I Die.
1: Until I Die.

0: Us advertim que els vostres aparells de ràdio no s'han fet malbé, és això. La cançó fa aquestes pujades i baixades, eh?
1: És una cançó escrita i cantada en castellà, per la qual cosa no existeix una versió oficial en català. Però surt
0: a la llista de les catalanes?
1: Sí, perquè canta un tros en català.
0: Ah, i només per això...
2: Hem fet una petita excepció.
0: Ah, vale, vale, vale.
1: Si has fet text en català, l'has inclosa.
0: L'has inclosa.

0: les versions, ja saps que el títol és en anglès, diuen amb anglès, amb castellà...
1: Sí, van combinant diferents idiomes.
0: Idiomes.
1: Però és una cançó molt rara, no?, amb aquestes pujades i baixades i aquest canvi de ritme, no sé, és impactant. Busca això...
0: Els moderns d'ara.
1: Sí, sí. Molt bé.
0: Seguim ara amb en Marcel Calderé, El planeta del costat.
1: Això és una cosa més normal, eh?
0: Sí, és tranquil. És un destacat músic, productor musical i enginyer que viu al Maresme. És un tema indie-pop alternatiu.
1: Molt bé, escoltem-lo.

0: James. Sentim en Miquel Marcel Calderer i tanquem avui el CatSona.
1: L'última cançó de la llista.
0: Amb una nova versió doble dels Remei de Calafresca.
1: Home, els Remei de Calafresca. Sí, novetat,
0: home,
1: novetat.
0: Home, bueno, és una novetat reeditada.
1: Reeditada.
0: Que van començar.
1: Sí, és que em sembla que ara han fet alguna cosa així.
0: Els Aiguaneu,
1: de...
0: la insurrecció. Que... bé. Surt? Sí.
1: Sí que surt, sí.

0: Aquesta nova versió està gravada al Teatre de Cal Ariel, en producció d'en Joan Pons, que serveix per celebrar la imminent reedició de vinil del seu disc debut.
1: Mm-hmm. Sí, estan com recuperant temes antics i fent remescles i... bé,
0: amb millor sonoritat.
1: Amb millor sonoritat. Bé, suposo que els primers treballs es van fer amb els seus mitjans i ara, yeah, doncs, que sembla que el Remei de Calafresca tenen més projecció, doncs s'aprofiten d'aquestes col·laboracions, sobretot amb els del, amb el grup del Remei de Calaric. Molt bé, Manel, doncs amb bé, això doncs ens acomiadem,
0: ens acomiadem,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Fins la propera.
0: Fins la propera.
1: Aviam, sí, no sé si...
0: Bon estiu, sí, si no, i si no, fins al setembre.
1: Fins al setembre. Sí, estem allò primers de juny, potser encara estarem...
0: Allà, no?
1: Allà de fer un últim Catsona. Però si no, al setembre.
0: Molt bé, perfecte.
1: Apa, Manel.
0: Apa, fins la propera.
1: Salut i fes bondat, eh?
0: Sí.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: una missa habitual.
1: De fet, la homilia que pronunciarà, doncs, sí que serà una homilia especial dedicada, en aquest cas, a la Sagrada Família. Parlarà segurament de Gaudí, de la figura de Gaudí, del que representa, en aquest cas, la Sagrada Família. De fet, ell doncs, segurament farà referència, doncs, a que és una obra arquitectònica que està inacabada, però que és inacabada o que està en continu, en constant canvi i creixement, com de fet és la vida dels cristians i la vida en general, no? Quan tothom, doncs, cada dia, doncs, i quan passen els dies i els mesos, doncs, la vida va canviant, doncs, la Sagrada Família i la fesomia de la Sagrada Família ha anat canviant també en tota la seva història, no? I ara, avui, que culmina també amb un altre procés de canvi, però que no serà d'avui, que no quedarà avui, Francesc, sinó que continuarà en aquest cas.
2: Doncs seguirem amb atenció aquesta celebració. Tot just arrenca ara, havia de començar a les 8, ho ha fet de forma molt puntual. Això ho estan seguint a dins 4.000 persones. A fora, 4.000 més, que jo et diria que són bastantes més, perquè els carrers contigus, fora del perímetre, però enganxats al perímetre, veiem una munió de gent també molt important. Però també hi ha altres punts de la ciutat de Barcelona on hi ha pantalles gegants per seguir aquesta celebració. Ens deia el Blai Mercè fa una estona que hi havia unes desenes de persones. Blai Mercè, bona tarda de nou.
3: Bona tarda, Francesc.
2: Ha crescut l'expectació fora del perímetre de la Sagrada Família?
3: Sí, sí, sí. Abans eren desenes, ara són centenars. Jo et diria que hi ha ben bé aquí a Arc de Triomf, hi ha potser 300 persones, jo et diria, que estan aquí agrupades en aquesta pantalla gegant que està situada just davant de l'Arc de Triomf. Hi ha gent que porta hores aquí, n'hi ha que acaba d'arribar ara, que si està una mica més fresquet, que ja no hi ha el sol d'abans. I entre tot aquest públic que hi ha pogut distingir un grup de missioneres de la Caritat. Abans estaven a Sant Agustí, no sé si per les imatges ho heu pogut veure, perquè estic una mica despistat, són les membres d'aquesta congregació fundada per la Maria Teresa de Calcuta, i ara tinc aquí al costat dues germanes, que són la Candela i la germana Candela i la germana Luz. Què tal? Com esteu?
4: Bien, bien. Bien, gracias.
3: Com esteu vivint aquest dia? Com ho esteu vivint este dia?
4: Pues muy bien, con mucha alegría, mucha felicidad y mucha alegría, sí, sí. Sí, sí, pues muy contentas de que esté el papá aquí.
3: Son dues d'aquestes assistents que estan aquí a l'Arc de Triomf. També hi podem veure molts turistes que han parat per mirar-ho, fins i tot gent que ha vingut a preguntar-nos ara fa un moment, de dir, això que estan fent aquí per la pantalla, això és en directe o és una pel·lícula o una gravació d'un altre dia? I hem hagut d'explicar ara fa un moment amb unes turistes en anglès, no? Que era un dia important, que el papa estava aquí.
2: Com els hi has dit? Com els hi has dit en anglès?
3: Com els hi he dit? Els hi he dit, today is an important day for Catalonia, for Barcelona. Our church, our most important church, Sagrada Família, is the inauguration of Tower of Jesus. O alguna cosa així.
2: Carai, que bé.
3: Ho he dit bé o què, Francesc?
2: Molt bé, molt bé. Te n'ha sortit molt bé.
3: Sí.
2: Doncs 300 persones, jo pensava que hi hauria una mica més de gent. És a dir, no sé si és proporcional el tamany de la pantalla amb l'assistència.
3: Home, jo et diria que aquí cap molta més gent, eh? Jo he vist aquí altres esdeveniments i era difícil fer-se un lloc a primera fila. Ara no, aquí et pots moure tranquil·lament fins a la primera fila. Hi ha gent que va i que ve, que està de pas, i m'atreviria a dir que a Glòries encara no hi ha tanta gent com aquí. El que em sembla una mica estrany...
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 67%.
6: Realment els MacGregor van sense res a sota?
7: Ha hagut anys de tot. Ja hem de tenir anys que s'ha matat.
6: Sí.
7: Normalment cada any... Vam comprar uns calçotets també a quadres i és el que portem normalment. El que passa que a altes hores els calçotets es perden...
8: Desapareixen.
0: Desapareixen, no?
7: Desapareixen.
8: Bon dia i ben trobats a Amics i Residents Arbúcies.
9: Gràcies per fer-nos confiança i fins aleshores, d'aquí una setmana, tanquem la paradeta.
10: No us equivoqueu pas, no. Esteu a la sintonia de Ràdio Arbúcies i esteu escoltant el programa Amics i Residents. 18a temporada.

0: Les recomanades de la Marta Rubió.
1: Bon dia i bon dissabte d'enramades, els que ja estigueu desperts a aquestes hores, com nosaltres. I res, doncs això, ens trobem enmig de les enramades i per tant avui el que toca és fer un repàs aquests tres dies encara que ens queden de festes i de repassarem una mica doncs el programa. Avui dissabte 6 de juny a un quart de 12 del matí, això, pels que estiguin ja desperts, podran anar a la passada matinal del castell, i a la una del migdia a la plaça dels Bosquerols, allà davant el germà Assumpta, hi haurà la dansa del castell. A dos quarts de 5 de la tarda a la llar de jubilats hi haurà el concert de tarda, també a càrrec de la cobla Montgrins, i a les 7 a la placeta de Can Jumbo el concert amb l'Orquestra Jove de la Selva. Aquí ve el primer canvi d'aquest any, és que el dissabte al vespre, a dos quarts de 10, hi haurà la passada de Magnes, que començarà a Can Citre, i quan acabi la passada de Magnes, amb les sardanes, els xotis i el vals, a la Pietat hi haurà nit musical amb Bandidos i DJ Orinat. La demà, diumenge, 7 de juny, que estàvem acostumats doncs, a ser un dia tranquil·let per recuperar-nos dels altres tres dies, doncs bé, aquest any no hi ha treva, i n'hi haurà treva perquè celebrarem doncs, demà l'enramada de Magnes. En quart de 12 del matí hi haurà la passada matinal amb els Serafins, en aquesta ocasió. A la una del migdia a la placeta Doctor Turon, a la placeta de Can Ferragut, hi haurà la dansa de Magnes. A dos quarts de 6 de la tarda a la Pietat hi haurà espectacle infantil amb disco per xics. D'acord? Aquest és l'únic dia que no hi ha concert de tarda. Sí que hi haurà espectacle infantil a dos quarts de 6. A les 7 hi haurà les tradicionals havaneres amb ron cremat a davant de Can Julià. Aquest any hi haurà el grup Les Anxovetes, d'acord? I al vespre a les 10 hi haurà també la passada del Sorrall i de la carretera, que ho recordem que un dels canvis que hi ha en aquest any doncs, és que s'han agrupat aquestes dues passades, carretera i Sorrall. I finalment el dilluns 8 de juny, a un quart de 12 del matí, hi haurà la passada matinal amb la cobla Montgrins pels carrers Sorrall i Camprodon. D'acord, perquè celebrarem doncs, això, l'enramada d'aquests dos barris. A la una del migdia a la placeta dels Encantats hi haurà la dansa del Sorrall i de la carretera. A dos quarts de les 5 de la tarda a Can Torres hi haurà el concert de tarda amb la cobla Montgrins. A dos quarts de 7 entre la farmàcia i Can Parcet hi haurà les sardanes també amb la cobla Montgrins. I finalment a les 8 del vespre a la plaça de la Vila hi haurà el concert de festa amb els Montgrins i a la mitja part el lliurament de premis dels diferents concursos organitzats durant les catifes i les enramades. I bé, això és tot per aquesta setmana. Em sembla que déu-n'hi-do, Tenim encara moltes enramades per endavant i des de la secció de les recomanades només us podem dir que les gaudiu, que les festegeu i que ens trobem als carrers. Que vagi bé, bon dia.

0: Ràdio Arbúcies no es podia permetre no parlar del tema i tenim un any més a les representants del comerç d'Arbúcies. Tenim amb nosaltres l'Eva Expósito.
1: Eva Martín.
0: Ai, Eva Martín, això ho teiré.
1: No passa res, Eva.
0: Després també tenim amb nosaltres aquí a l'estudi a la Núria Mir.
2: Anna Mir.
0: Ai, oh, hòstia santa, com estic. Em faig vell, eh?
3: Bon dia.
0: I també tenim, aviam si l'encerto ara, tenim a la Natàlia Grau.
4: Hola, bon dia.
0: Vale? Bon dia a totes i gràcies per venir.
5: Amics i residents a Arbúcies. Un desastre natural sota control. O potser no. Esteu escoltant, amics i residents, a la sintonia de Ràdio Arbúcies.

0: Per segon any torna al Festival Musical d'Arbúcies, una de les activitats destacades del col·lectiu musical d'Arbúcies. Els grups del col·lectiu, d'arrel propera, de quilòmetre zero, busquen tenir visibilitat i organitzen aquest festival per amplificar la seva presència musical. Enguany, el festival es fa el dia 13 de juny a l'Espai de Can Cassó, la rere botiga de les Naus Aiats, i espai que cada cop és més habitual de molts dels concerts al poble. Per parlar del col·lectiu i d'aquest festival, que el tenim ja gairebé a sobre, tenim aquí al costat un dels integrants d'aquesta associació, que és en Joel Serres. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Últimament una mica habitual, no? Ja vam tenir... Sí. Per cert, vas venir l'última vegada per la presentació del teu disc.
1: Sí,
0: que com està anant la cosa?
1: Bé, prou bé. No, he anat fent algun concert, en tinc algun altre programat, i bé, la cosa va...
0: La cosa va funcionant.
1: Va bé, sí.
0: Fantàstic.
1: Sí,
0: sí. Doncs avui tu també estàs integrat en aquest col·lectiu, i anem a divulgar, a parlar d'aquest festival que ja es va fer l'any passat, que suposo que va més o menys funcionar, no? L'any passat, quines sensacions van quedar després del festival?
1: Sí, les sensacions van ser bastant bones. Bé, hi va haver estones que hi havia prou gent, a més, vull dir, no, i tot va anar molt rodat i tot va anar bé, vull dir, no... Va ser una cosa de dir, bueno, l'any que ve ja hi hem de tornar.
0: Va ser allò prova-error, aviam què passa.
1: Exacte, era el primer any i...
0: La primera vegada és la primera vegada, i també et trobes que, clar, vosaltres feu un format que és complicat, que són moltes hores de concerts encadenats. Llavors, això també fa que, aviam, hi haurà estones que hi haurà més gent i hi haurà estones que hi haurà menys gent, no sé. O...
1: Sí, exacte. Clar, de fet, aquest any ho fem igual. Durarà més o menys les mateixes hores, i primer hi haurà un escenari petit i al migdia hi haurà un parell de concerts així en format més acústic, i després a partir de la tarda ja serà més de bandes més grans. I clar, l'any passat, siguin el primer any, també vam dir, bueno, a veure, provem-ho, a veure què, com surt, i després sempre hi ha coses a millorar, evidentment, que les vas veient a mesura que ho vas fent, no? Però bé, les sensacions eren bones.
0: Uh-huh. No sé si a l'hora d'organitzar o de muntar-ho us va ser molt de lío, perquè esclar, que passin tants grups per l'espai d'aquí de Can Cassó, no sé, això, com es conjumina això, no? Perquè clar, un actua amb els seus instruments, després l'altre entra amb els seus...
1: Sí, amb això ja vam quedar entesos que uns posàvem la bateria i després tothom tocava amb els mateixos... Hi ha coses, amplificadors, bateries, i això que ja es posa de base i que no hagin de canviar cada grup, perquè si no... Però bueno, el que vam decidir era que es tocaria 3/4 d'hora cada grup, i després hi ha un quart d'hora que és per al canvi de grups, que això... Així ens fem que tot vagi més rodat i no ens allarguem innecessàriament.
0: No, a part de que l'espai, també hi haurà un servei de bar, que bé, doncs això també bé ajuda a agafar l'ambient musical, els food trucks, també si és al migdia, doncs suposo que es podrà un quedar a dinar.
1: Exacte, sí,
0: o
1: sí.
0: Fer algun mos si té gana.
1: Sí, sí.
0: I a més tindreu cervesa artesana.
1: Exacte. Bé, venen els de cervesa de graner, de Quirbúcies, i fan la seva parada amb cervesa artesana. I després tindrem de Bosch i la brasiliana, que fan menjars. I sí, aquest any, a més, l'any passat, per exemple, que també va coincidir que era la final de la Champions, em sembla, o alguna cosa així, i
0: aquest any ja ho teniu superat, això.
1: Sí, i vam dir que, i durant l'estona de sopar vam fer un peron, no hi havia cap grup, i aquest any no, aquest any hi ha el Soul It, que tocaran a les 9, i serà com per amenitzar la gent que es quedi a sopar allà, no? Que això, que tothom que vulgui es pot quedar a sopar en els food trucks o a dinar o el que sigui.
0: Sí, serà una cosa força relaxada.
1: Sí.

0: Doncs bé, això començarà a partir de 11:45 del matí del dissabte dia 13 a Can Cassó, i comencem primer amb els Maima i tu mateix.
1: Sí.
0: Que ara els hi fas d'assistent amb la guitarra, els hi fas l'acompanyament.
1: Sí, sí, jo toco amb Maima, però en aquí el cartell també vaig posar com a Joel Serres, perquè farem algunes cançons meves també.
0: Ah, val.
1: I sí, per això...
0: Serà... Sí, començareu amb elles i després o anireu salpebrant,
1: sí,
0: no?
1: Sí, potser, sí, no ho sé com ho farem encara, però sí, tocarem
0: alguna cosa. Improvisarà alguna coseta.
1: Sí, i això, després acords a mig desfer, que el format és molt semblant, que també fan versions així en plan acústic i tal, i en River Flow, que fan format més d'improvisació i de free jazz i tal. I aquests són els que, o sigui, els dos del principi, Maima i jo, i a Cors a mig desfer, seran els dos concerts que hi haurà en l'escenari petit al migdia. Després Inner River Flow també estaran a l'escenari petit, però a les 5 de la tarda, i després ja passarem a l'escenari gran.
0: Però suposo que l'escenari petit el poseu així d'esquenes a la valla que hi ha amb l'hostal Montsoriu, no?
1: Aquest any el canviarem de lloc.
0: Sí? El poseu a una altra banda.
1: Aquest any el posarem entre l'escenari gran i el bar, però posat aquí a l'altre costat, on hi ha la brana aquesta.
0: Sí, la brana del fons amb el marge.
1: Exacte, diguem-ne. Sí, el posarem per allà. També perquè l'any passat vam patir bastanta calor, perquè el van posar aquí on...
0: Clar,
1: on
0: i entrava la solana de ple.
1: I estava... Sí, sí, ens hi fregíem. I vam decidir que aquest any hauríem de posar-lo en algun altre lloc, i allà és un... vam pensar que era un bon lloc per posar-lo.
0: A més, és un format més, més íntim, que, si no recordo malament, hi vau posar unes cadires que la gent es podia sentar.
1: Sí,
0: és un altre rotllo. No és allò de posar-se davant de l'escenari i començar doncs a cridar. No,
1: és tot més tranquil, aquest escenari. Sí, sí.
0: Bé, això suposo que arribarà fins al migdia, més o menys, no? amb aquests tres grups.
1: Sí, o sigui, començarà amb Maima, començarem a les 12, a dos quarts, posa a partir de 11:45, però perquè és l'obertura de portes, i a les 12 començarà Maima, de la 1 hi haurà acords a mig desfer, o al revés, no me'n recordo com va. Em sembla que és al revés, que comença primer acords a mig desfer i després a la 1 Maima. I després Inner River Flow tocaran a les 5.
0: Sí, que els Inner River Flow també els tenim aquí enllaunats. Sí. Potser aquí els tenim en un format no tan habitual, amb més músics del que és el grup, però bé, és d'una actuació que es va fer amb una CAFU.
1: Sí, bé, l'any passat van tocar 3, i aquí el vídeo són més, però no sé com, amb quin format vindran aquest any.

0: També és una música molt tranquil·la, molt relaxada.
1: Sí, sí, exacte.
0: Que si estàs allà amb la cerveseta i amb fent les olivetes o allà al food truck, doncs també, també està bé.
1: Sí, sí, tant.
0: Bé, amb això arribem, no sé, al migdia, potser, més o menys, s'arribarà a la una?
1: No, no, això, en principi, a les dues, o sigui, a les 12 hi ha Maïma, a Corts a mig desfer, a la una hi haurà Maïma, després farem una parada, a les 5 començarà Aina Riverflow, i després ja començaran els concerts, a partir de les 6 comencen els concerts ja a l'escenari gran.
0: Mm-hmm. Ja de més pes.
1: Sí, hi ha més membres a les bandes i això.
0: Mm-hmm. Que aquí ja comencem amb Jetlag, primer?
1: No, començarà Última Bala.
0: Última Bala.
1: Després...
0: És que, tal com estan a l'ordre del cartell,
1: no està en posordre.
0: Si començarem amb Última Bala, que és trash.
1: Sí, és punk. Punk rock. Després els Taubois, que és més rap barrejat amb bases més de jazzeres. Després venen Gimme the Foie, que és més punk rock també, com un hardcore melòdic. Després de Gimme the Foie venen el Soul It, que el Soul It fan soul i aquest any ens servirà això per amenitzar, també toquen a les 9 i serà l'hora que la gent es pugui quedar a sopar i allò, i sí, tenir un grup de soul per amenitzar.
0: Sí, ostres, home, doncs pues està bé, sí.
1: Serà un bon... Després a les 10 tocarem amb Jetlag, i que fem versions de rock i això, i a les 11 toquen Weeping, que és thrash metal.
0: Sí, ja tornem a la tralla forta.
1: Sí, exacte. I després ja finalitzen els concerts i de bandes i comencen els DJs.
0: Mm-hmm. Sí, aquí tenim el DJ Cesc.
1: DJ Cesc.
0: Amb Pau Saborit.
1: Sí.
0: Que seran els que tancaran... Que això ja acabarà potser a les 3 o...
1: Sí, en principi la nostra idea és que a les 4...
0: Xapa.
1: Tanquem, sí.
0: Sí. Molt bé, clar, aquí... Llavors, al ser entrada lliure, tampoc hi ha control d'entrada, és una cosa més relaxada que d'altres mm-hmm. concerts que es fan, com per exemple la Festa del Comerç, que és una cosa més sèria, mm-hmm. almenys en aquest aspecte. I això sí, suposo que hi haurà un degoteig de gent que anirà anant i venint segons els gustos i...
1: Sí, sí, la idea és que la gent pugui entrar i sortir quan vulguin i que vagin, que hi hagi moviment, que hi hagi mm-hmm. gent, que vagi entrant gent i sortint i que vinguin quan vulguin.
0: Està clar que aquest cartell és diferent de... Hi ha grups que repeteixen, no? Per exemple, Jetlag o Weeping, o em sembla que Inner Riverflow també va actuar. Uh-huh. Però n'hi ha d'altres que van actuar que no hi són. Uh-huh. Suposo que... Clar, actualment, quants grups hi ha al grup de... al col·lectiu de...
1: El col·lectiu, bé, som els grups que hi ha aquí al cartell i els de l'any passat també...

0: i també han dit, han decidit tocar. I sí, sí, però en general, sí, sí.
1: No sé, a Rússia és que té que hi hagi tanta dèria per la música.
0: No perquè, clar, no,
1: per exemple, no sé si a Breda o Hostalric hi ha tants grups.
0: Jo crec que sí, que hi ha grups a tot arreu. El que passa, el problema és la visibilitat que tenen, que moltes vegades s'obvia que hi ha tots aquests grups i no, com que no tenen sortida perquè no se'ls té en compte moltes vegades, i jo crec que el problema és aquest, que jo crec que de grups a tots els pobles n'hi ha molts, segurament.
1: Però que, clar, que facin alçar la mirada, tenir una mica més, o que s'organitzin com vosaltres ho heu fet, no? De conformar aquest col·lectiu, uh-huh, i mirar de, bueno, encara esteu en tràmits de ser associació,
0: sí,
1: que això també a vegades doncs dona algun avantatge, alguna subvenció, alguna cosa, no? Però clar, un s'ha d'organitzar, ha de trobar d'altres músics del poble que vulguin fer el pas, no? I a vegades potser costa una mica, no?
0: Sí, sí, sí. I de fet la nostra idea també és obrir-ho una mica als pobles del voltant. Vull dir, no, aquest festival sí que és de grups del poble, però la nostra idea també és organitzar altres concerts durant l'any i convidar grups de fora. No...
1: O sigui, la idea seria mirar de fer FAMS, però en lloc de FAMS seria la A, seria una consonant, sí, una altra lletra, però fer-ne, per exemple, a Breda, o Hostalric, o Sant Hilari, potser.
0: O això, o fer-los aquí, convidar grups dels altres pobles que vinguin a tocar, també. No fa pas gaire vaig contactar també amb un noi que està amb els de Som del Montseny, que és una, uh-huh, associació cultural també que hi ha aquí a la zona de Sant Celoni, Palau Tordera, i bueno, i la idea és intentar moure'ns per anar-nos passant grups,
1: bueno,
0: clar, no?
1: i fer sinergia, no? O sigui, sí, un dia vens a actuar aquí i un altre dia potser, doncs, si ells munten alguna cosa, alguna activitat allà, doncs,
0: exacte,
1: pots anar,
0: sí,
1: a actuar,
0: sí,
1: allà, no?
0: Sí, sí.
1: Bé, no? Són iniciatives que bé, doncs, poden anar donant visibilitat i una mica, doncs, de sortir una mica aquesta de zona de confort, de que, sí, ens anem trobant, anem assajant, però, uh-huh, aconseguim que ens vegin més, no? Que puguem,
0: sí,
1: actuar.
0: Sí.

0: Bé, aquest és un dels altres grups que també participen. És molt eclèctic, no? Hi ha una mica de tot.
1: Sí, sí, sí. Les bases són una mica més jazzeres, també hi ha una, toquen una trompeta i... Bueno, està bé, està bé. És un...
0: Realment, la clau de l'èxit és ben estranya, no?
1: No, la clau de l'èxit em sembla que no existeix. O sigui, la clau de l'èxit és... jo sempre dic que només fa falta un talent a la vida, que és la perseverança i les ganes, la passió i les ganes de fer les coses al final. I l'èxit, cadascú se'l mesura a la seva manera, suposo. Mm-hmm.
0: El grau de satisfacció és molt diferent, no?
1: Exacte. Mm-hmm.
0: Perquè, per exemple, ara... Encara aquesta tarda sentia... No, aquesta tarda no. Ahir, un dia d'aquesta setmana, sentia una entrevista amb uns nois marroquins, però que són catalans, que han versionat així en plan cunyón cançons com, jo què sé, El Patufet, però canviant la lletra, no? I es veu que ho ha petat a les xarxes.
1: Ah.
0: I dius... I què té? No, no té res. És simplement la gràcia de cantar El Patufet. Doncs mira, ha matat El Patufet, ha sigut un marroquí en patinet. Una tonteria, no? Però això ho peten, no? I dius, bueno, el clau de l'èxit, on està això? Doncs mira, cau amb gràcia, no?
1: Sí, potser? Sí, sí. Suposo que també el fet d'estar en el moment adequat, en el lloc adequat, sempre diuen, no? Però evidentment estar en el lloc adequat i en el moment adequat només s'hi està si s'està allà sempre. I
0: aquesta és la missió.
1: I treballant i estant allà i anant a buscar-te la vida, no? Al final.
0: Uh-huh. Llavors, bé, hem parlat d'això, dels grups que estan a l'associació, que suposo que... No, no sé si els grups tenen una vida molt llarga, a vegades canvien els integrants, llavors... Uh-huh. Això és una mica lliure, no? Llavors, si es van reformulant els grups,

0: suposo que...
1: Sí, bueno, la idea de l'associació és que els socis no són els grups en si, sinó és individual, vull dir,
0: és nominal.
1: Sí, sí, cada persona es pot apuntar a l'associació, tots els músics que vulguin, i
0: encara que estiguin agrupats en un grup
1: o siguin sols, vull dir,
0: no hi ha cap problema amb
1: això. Problema, sí, no,
0: sí. Potser es desfà el grup, però continuen tots els integrants vinculats.
1: Sí.
0: Més una associació de músics.
1: Sí, sí, és això, és un...
0: que no pas de grups que actuen a Arbúcies.
1: Exacte,
0: o estan d'Arbúcies, o són propers a Arbúcies.
1: Sí, sí, és això. De fet, ja fa 20 anys també vam fer una associació de músics.
0: Ah, sí?
1: Sí, que ens deia MAGMA, Associació Juvenil Musical d'Arbúcies. Ara ja no podem posar el juvenil.
0: Home, perquè tampoc sou tan grans.
1: Sí, però em sembla que era fins a 30 anys o així, ja el sobrepassem amb escrit. Sí.
0: Ja no és el mateix.
1: No, no. Però, i la idea era aquesta, cadascú pagava una quota i ja està, vull dir, no eren músics individuals, cada persona s'apuntava si ho creia convenient, i si no, doncs mira, no, però
0: va arribar a ser associació, potser no.
1: Sí, érem associació. I la idea d'aquella associació també es va crear nosaltres organitzàvem una cosa que era la jornada musical d'Arbúcies, la jornada de l'ACMA, no? Uh-huh. I ens reuníem músics del poble i tocàvem, normalment ho fèiem allà al pàrquing de davant del Carulla. Uh-huh. I cada any fèiem alguna cosa, organitzàvem. Algun any també ens havíem barrejat diferents membres de diferents grups i fèiem un parell de cançons junts o coses així. I després, a partir de cert any, que ja hi havia bastant quòrum i tal, vam decidir organitzar-ho més com un festival. I vam començar a portar grups de fora, vam portar Beas Corpus, vam portar la Suite Mosquito, vam portar Ricard Puigdomènec, vam portar bastants grups ja...
0: Sí, que ja es mirava de fer un festival una mica més amb cara i ulls.
1: Sí, sí, sí, vam organitzar el Rock a la Vinya, es deia.
0: Sí, sí que me'n recordo, sí. Però d'això quan fa, del Rock a la Vinya?
1: Sí, el 2004, 2005 o per ahí, ho vam fer 2 o 3 anys, em sembla.
0: Sí, va durar això, 2 o 3 anys, i llavors suposo que es va fer massa gran.
1: Sí, també perquè sempre érem els mateixos.
0: Va morir d'èxit.
1: Sí, no, i com que sempre érem els mateixos organitzant les coses, al final...
0: Dius, escolta, no em vull dedicar a fer de promotor, vull fer de músic, no? S'acaba
1: fent pesat una mica, però bueno... No, però ho fèiem amb il·lusió i ens agradava també fer-ho. I ho vam començar a fer, allò de les jornades musicals, ho fèiem també. A vegades també ho organitzàvem als migdies, fèiem un vermut a la plaça de la Vila amb jazz i això, i fèiem diferents
0: coses. Bueno, sí, coses així de cara al públic més senzilletes, però que també tenen la seva gràcia,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. I la nostra idea era també per reivindicar que es fessin uns locals d'assaig al poble, perquè portàvem molts anys reivindicant-ho. Bueno,
0: i ho vau aconseguir.
1: Al final, sí, sí, sí.
0: Encara hi són els...
1: Sí, sí.
0: Bé, ara mateix ja estan actuant. Doncs són però és que aquella associació vau deixar de ser jove o tan joves?
1: Sí, no, va, aquella associació es va acabar al cap d'uns anys i ara no fa pas gaire, això l'any passat o l'altre vam decidir que havíem de... Potser també era el moment de reivindicar un altre cop els locals d'assaig, en aquest cas, però els grups del poble i la música feta aquí, no? I que era havia de ser una manera d'intentar donar visibilitat a tots aquests projectes que, si no, moltes vegades no tenen visibilitat.
0: Mm-hmm.
1: Visibilitat.
0: No sé, l'any passat ja vaig insistir en el tema, no? Suposo que el fet de que hi hagin els bucs d'assaig, doncs va facilitant que hi ha aquest àmbit musical que es pot utilitzar, facilita que hi hagi ganes de muntar grups, de voler fer coses, tot i que segurament hi ha gent que fa coses pel seu compte, ho penja per internet, perquè avui en dia d'internet segurament trobaríem coses que es fan a títol particular i no necessiten d'un buc d'assaig, no?
1: Exacte, sí, sí.
0: Però bé, això suposo que el caldo de cultiu hi és i només faltava una espurna per un moment donat, doncs que...
1: Sí, sí, sí, i tenir uns locals d'assaig, que és una cosa que no tenen en molts pobles, segurament, Dona unes eines que si no les tens, doncs mira, potser no, si has de llogar un local tu o, i pagar-lo o com a grup o potser has d'anar a casa d'algú altre i estàs molestant els veïns, doncs com a mínim mira, saps que si tens uns bucs d'assaig aquí, està bé, és una manera de reunir grups.

0: Doncs això no és Accept ni Motorhead, són els Weeping, que també és un dels grups que actuarà en, el, en aquest festival, el FAM, aquí a Arbúcies el dia 13. Bé, no sé, heu tingut noves incorporacions darrerament en el col·lectiu musical?
1: Bé, sí, el, bueno, això, els grups aquests que toquen aquest any, els Tau Boys, per exemple, que l'any passat no van tocar, el Soul It, aquests grups són nous i també vam acordar que col·laboraríem també, perquè els Tau Boys sembla que també organitzen algun festival, ells, de rap i tal, i vam quedar que doncs ens ajudaríem també una mica amb totes aquestes coses.
0: I els Tau aquests també són de per aquí a prop, o són de...
1: Sí, d'aquí a Arbúcies.
0: D'aquí a Arbúcies. Per això que, clar, dius... bueno, si es van creant sinergies i històries, però el món aquest del rap també és... El ser grups més reduïts o que és només un, potser, doncs, no sé,
1: sí, sí, també
0: tenen un circuit diferent, no?
1: Sí, no sé, sí, jo no estic posant gaire en el món del rap, però sí, igual que amb el punk, també a Catalunya sempre hi ha un circuit bastant important de grups de punk, de punk, que no surten als mitjans i aquestes coses, però que hi és, i entre ells col·laboren, i ara hi ha un concert aquí, convidem grups d'altres llocs, i ara en els altres llocs també es fan concerts i conviden els grups dels llocs on han tocat abans, i això és molt underground, però ostres, la nostra idea també és crear aquesta xarxa, no? Crear una cosa semblant, una teranyina que
0: es vagi escampant i que vagi...
1: Exacte, sí,
0: posant
1: sí.
0: En contacte gent. Perquè, esclar, el punk mateix sembla que és una cosa que ja està extinta, no? Que va tenir un boom als anys 70 i que després doncs, ha anat quedant una mica esllanguida, no? Però hi ha molta gent que encara té,
1: sí, sí,
0: que té fet, el gust per aquesta música.
1: Sí, de fet, a Catalunya, de fet, durant els 80, els 90, sempre hi ha hagut molt moviment de grups de punk... I igual que de metal, el que passa és que el metal tampoc no ha sortit gaire als mitjans, i ara des de fa pocs anys està començant a sorgir un moviment més important, no? I s'estan començant a fer concerts que fan sold outs, no?
0: Sí,
1: per exemple,
0: sí.
1: L'any passat van organitzar un festival que es diu Catalunya Triomfant, el van organitzar a la Sala Paral·lel 62,
0: sí.
1: I l'11 de setembre, i estava ple, i tot eren grups de metal en català.
0: Però és això, que sembla que només es promociona un tipus de música, no? Ara està de moda tot,
1: sí.
0: Això del reggaeton i del dembow i del rap i d'això, sí. I aquesta música més urbana, i l'altra doncs, bueno, ja no és mainstream, no? Fins i tot a nivell internacional, ni el heavy, ni el punk, ni tota aquesta música sembla que no mou masses,
1: ja.
0: I ens hem quedat així, no?
1: Sí, el que passa és que són músiques que són, tenen un nínxol de mercat molt concret,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Suposo que el públic ja el tenen fet, perquè si vas als grans festivals de metal, el punk tampoc el conec tant, o el rap, no? però el metal més o menys que sí que me l'escolto i vaig a concerts, ostres, vas a festivals i estan, veus els festivals, els grans festivals, i estan plens, i sempre hi ha gent, i toquen els grans grups de metal internacionals, i n'hi ha, i igual que, jo què sé, fa dues setmanes aquí a Breda van organitzar un festival que és la segona edició que el feien, l'any passat ja ho van fer, que es diu Vescomtat Death, i és un festival de death metal.
0: Vescomtat Death.
1: Sí, és un festival de death metal i black metal i així, que una mica de trash també, però que, ostres, aquest any, l'any passat el van fer exterior i aquest any el van fer interior, a dins del Cercle Bredenc, i pel que jo no hi vaig poder anar aquest any, però pel que m'han dit, des de les 6 de la tarda que va començar estava ple.
0: Estava a petar.
1: Estava ple.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí. I vull dir, de públic n'hi ha, el que passa és que l'altra cosa és que surti als mitjans o...
0: Sí, és veritat. Sembla que el que no surt pels grans mitjans o peta internet... Doncs no existeix, i realment sí que hi ha
1: xup-xup. Sí, sí.
0: I I a Breda, per exemple, a Breda, a Hostalric, no sé, fan també algun tipus de concert o alguna cosa?
1: No en tinc ni idea. Jo, pel que sé, no. Sé que per la Festa Major hi toquen grups d'Hostalric a vegades, però no sé, ho desconec.
0: O Sant Hilari, no sé, és... a part del fam Hilari... i aquest de Breda que són els que coneixem, doncs, uh-huh. o ens acabes de fer sí. conèixer. Hi ha més cosa perquè properament?
1: No ho sé, és una cosa que també vam quedar amb l'associació que ens hauríem de començar a
0: moure amb això.
1: A moure i començar a crear contactes i també per assabentar-nos d'aquestes coses, no? I anar a buscar una mica de contactes amb grups d'altres pobles per si ells organitzen coses també i ajudar-los i fer el que... i que ens ajudin ells també amb nosaltres si
0: bueno, el que deies tu, crear sinergies.
1: Sí.
0: Molt bé, Joel, doncs res, simplement jo crec que amb això ja fem la promo.
1: Sí.
0: Esperar que el dia 13 doncs això funcioni com una seda.
1: Exacte.
0: Si l'any passat va anar bé, doncs aquest any que vagi més bé, que la gent s'animi a acostar-se aquí a Can Cassó, aquí al costat de Naus Aiats i de la ràdio, doncs a fer una vista, a tastar la música que s'hi presentarà i res, doncs que funcioni molt bé, i esperem doncs que això es mantingui en el temps i vagi tenint èxit.
1: D'acord.
0: Moltes gràcies.
1: Així ho esperem.
0: Gràcies.
1: Gràcies a tu.

0: amics i residents, us donem la veu. Ràdio Arbúcies, 107.6.
1: Vint-i-quatre hores de música.
2: Posant banda sonora a la teva vida.
1: 107.6.
3: Això s'acaba, tanquem la parada. Avui ho ha fet possible les xarxes socials i la secció que et sona, Manel Canaleta. A la Meteo, Xavier Soler. A les recomanades, Marta Rubio. I un servidor, Jordi Soler, al micròfon i als guions. Avui amb la presència de Joel Serres a l'entrevista parlant del concert, del proper concert del col·lectiu musical d'Arbúcies. Podeu contactar amb nosaltres a l'adreça electrònica amicsiresidents@gmail.com i ens podeu seguir al blog amicsiresidents.blogspot.com, a iVoox, Facebook i a Instagram. I com a novetat també el WhatsApp de Ràdio Arbúcies, al telèfon 603-487-129. Ens podeu enviar un text o un missatge de veu breu en aquest telèfon. I ens acomiadem al ritme de la música d'enramades d'Arbúcies amb aquesta versió Hard Techno Mix del DJ Barto. Encara calenteta, recent sortida a les xarxes socials. Amics i residents és una producció de Ràdio Arbúcies que s'emet des dels estudis ubicats a l'espai de les Naus Aiats, al costat de Can Cassó. Aquí esperem retrobar-vos. No deixeu la nostra sintonia. Salut a tothom i molt bones enramades i molt bona setmana.

0: Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: I ara anem per escoltar les que seran les tres bandes sonores misterioses que amaguen una pel·lícula que cal que vosaltres esbrineu. Per tant, comencem per la primera.

0: Bé, això és el que podem posar d'aquesta banda sonora molt, molt melòdica, eh? Una banda sonora així molt ampulosa, però que jo crec que identifica molt l'estil d'aquesta cinta.
1: Sí.
0: Doncs bé, la deixarem aquí. No sé si podem donar més detalls del que és la pel·lícula. Ho deixem així?
1: No, deixem-ho així.
0: Deixem aquesta i ara anirem per la següent, que és una cosa ja una mica més de pes.
1: Aquesta és fàcil, penso.
0: Potser no caldria posar-ne massa.
1: Una mica més. Sí, perquè has d'arribar a la torna, que sí. Després hi ha... Això.
0: Primer unes flautetes.

0: Ho deixem aquí?
1: Aquí, perfecte.
0: Doncs deixem aquí aquesta música i anem per la darrera.

0: Doncs aquesta és la darrera d'aquestes tres bandes sonores d'aquesta setena edició del misteri d'això, de les tres bandes sonores. Però bé, doncs esperem que els nostres concursants tinguin ganes encara de confiar en el concurs i de participar.
1: Són una mica més fàcils que l'altra, i aquesta última és més fàcil del que sembla. Tot i que és molt difícil, és més fàcil del que sembla, per una raó bastant òbvia.
0: Que no direm.
1: Si no, perdria la gràcia.
0: Molt bé, David, doncs ho deixem aquí. Gràcies.
1: A vosaltres.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'Amics i Residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem.

0: quina setmana més animada, tots els carrers estan plens de flors, de gent, de festa.
1: Oh, és que és Corpus, i vulguis que no, malgrat de vegades pensem que la nostra societat està molt secularitzada, sí que ho està, però les festes tenen l'arrel que tenen, i el Corpus és la festa de les festes.
0: Sí, sí, i forma part de la nostra identitat, evidentment.
1: Ep, llum vermella, comencem. Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
0: Hola Amadeu, hola a tothom. Avui som a divendres 5 de juny de 2026, diada de Sant Bonifaci i Sant Doroteu. I atenció, perquè estem davant del programa número 848 de la nostra etapa digital i el 2637 de tota la nostra història.
1: Com sempre ens trobareu al web festafesta.cat i encarem un cap de setmana on el groc de la ginesta i el so del tabal ho inunden tot. Estem en ple Corpus i això vol dir que a Berga i a tot el país batega el ritme de festa.
0: I tant, Amadeu, i és que avui el programa respira patum pels quatre costats. El nostre tema central el dediquem precisament al llibre de l'Albert Rumbo, Històries de la Patum, per aprofundir en els secrets, alguns inconfessables, d'aquesta festa que és patrimoni de la humanitat.
1: Tenim per endavant 55 minuts de tradició, de música, de cultura popular de la bona de veritat. Veniu, ens acompanyeu.
0: Ara sí, comença el Festa Festa.
2: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
1: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir per les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X i pel nostre canal de Telegram. I tota l'actualitat la teniu a l'abast a través del portal Tornaveu.
0: I també ens teniu a Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació molt especial també als qui ens escolteu des de les emissores de ràdio locals que cada setmana emeten el programa.
1: Avui tindrem l'actualitat amb l'Emma Robres, el baròmetre castellà amb la Sara Surial i les nostres seccions habituals. Dites i refranys amb en Víctor Pàmies, els remeis de l'ermità amb Fra Valentí Serra de Manresa, un va de joc amb la companyia de jocs L'Anònima i les cançons que tornen de Josep Maria Dell.
0: Però ara anem per feina amb el reportatge central d'aquesta setmana que ens aproparà a la Festa de la Patum amb el llibre Històries de la Patum, d'Albert Rumbo.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
2: i Amadeu Carbó. Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona.
1: La setmana passada, al Festa Festa, ja vàrem començar a anunciar-vos que teníem la Festa del Corpus a tocar. I ara ja hi som de ple, i com vàrem anunciar, el país bull de festa. Corpus es manifesta de moltes maneres i amb múltiples expressions. Una, i potser la de més renom del país, és la Patum de Berga. L'any passat, el 2025, l'historiador i arxiver Albert Rumbo Soler va treure un llibre sota el segell de l'editorial Gavarres, que du per títol Històries de la Patum. En el seu moment, al Festa Festa, no en vàrem poder parlar com volíem parlar-ne d'aquest llibre, i amb l'autor vàrem convindre que ho faríem quan toqués, per Corpus. I ves per on, un any més tard, de la seva sortida, ha arribat el moment. S'ha de dir que al Festa Festa les buitades són molt llargues. Històries de la Patum d'Albert Rumbo és un llibre que parla de les petites i grans històries que han vist o que han fet els protagonistes de la festa, els patumaires. El volum relliga a la perfecció la Patum dels papers i la Patum dels carrers. I on pot pensar que vist així és un anecdotari, però no és així. És la Patum des de dins, dels que la viuen i la fan viure. I si l'autor m'ho permet, és un fil de continuïtat entre els patumaires del passat, del present i fins i tot del futur. Com us podeu suposar, hem anat a trobar a l'Albert Rumbo i xerra que xerraràs. Ens ha explicat com neix Històries de la Patum.
4: Bé, de fet, en aquest llibre podríem dir que s'han ajuntat la gana amb les ganes de menjar. Jo fa més de 30 anys, quan vaig començar a investigar temes de patum, em vaig donar compte que hi havia aquest petit, aquestes històries, aquest petit, ho comentaves, anecdotari, històries de fet de pes de la festa però que no transcendeixen els papers, tot un seguit d'elements que si algú no els posava negre sobre blanc s'acabarien perdent. I em vaig preocupar d'anar-los recollint amb la idea d'un dia fer-ne alguna cosa, no? Algun dia publicar-ho. I de fet, al llarg d'aquests 30 anys jo he anat escrivint coses, eh? He anat escrivint capítols, parts de capítols, anècdotes, redactant, anotant, però no acabava de decidir-me a treure res perquè tenim prou feina i, bueno, sempre hi ha alguna cosa que passa davant. I aquí va haver-hi el tema aquest, doncs, de que l'editorial Gavarres, amb l'Àngel Madrià al capdavant, es van posar en contacte amb mi justament per demanar-me que fes allò que jo feia 30 anys que volia fer. Per això dic que es van ajuntar la gana amb les ganes de menjar. I aquest ha sigut el detonant sense el qual, doncs, segurament, bueno, més tard o més d'hora potser hagués vist la llum, però en tot cas segurament no ho hagués fet ara.
1: I és clar, tot i que ara la mirada no està posada en els documents ni en la comparseria, és un treball exigent i rigorós. Nosaltres hem volgut saber quines són les fonts principals d'aquest llibre.
4: Bé, aquí hi ha dos tipus de fonts principals, eh? D'una banda sí que hi ha els papers, eh? Tu comentaves això del patum dels papers, el patum dels carrers, sí que hi ha els papers, és a dir, hi ha històries en minúscula de la gran història en majúscula de la festa que surten de paper, surten de documents, surten de comptes municipals, d'actes, de premsa, i que a partir d'aquí, doncs, pots refer una d'aquestes històries. Són una part petita, potser, eh? És una part important també perquè hi ha alguns documents que no aportaven, o qui els havia trobat, o no els havia trobat ningú, encara els hem trobat nosaltres, doncs semblava que no aportaven massa informació, però n'hi ha algun que aporta, a part de l'anècdota, de la gràcia que pot fer la història en concret, aporta una informació brutal, crec jo. I després hi ha sobretot, aquesta és la font primària i principal d'aquest llibre, sobretot les experiències, les vivències d'aquella gent que han fet el patum dels carrers, dels patumaires, dels geganters, dels guitaires, dels vestidors de plens, etc, etc. Aquelles coses que t'explicaven i que tu quan t'ho explicaven deies, bueno, això en un llibre, diguem-ne, seriós, eh? En un llibre o d'història oficial, diguem-ho així, de la festa, no hi poden anar. No hi poden anar perquè tenen un caràcter anecdòtic, no hi poden anar perquè en realitat no modifiquen, no estructuren la festa, són detalls, són anècdotes, són això que dèiem, petites vivències, però que a mi em seria greu que es perdessin perquè, de fet, no ens enganyem, els que han fet la història de la Patum són els patumaires, eh? De la mateixa manera, doncs, que qualsevol cosa, el qui fa la història són la gent de peu. I llavors, el fet de perdre aquestes vivències per mi suposava perdre una part important d'aquesta història. Llavors, en gran part, doncs, aquest llibre també és, en gran mesura, és fruit, doncs, de nombroses entrevistes, comentaris, trobades, recopilacions, etc, etc.
1: El llibre Històries de la Patum no us penseu pas que és un abocat d'informació singular i curiosa i avall. Si fos així, segur que no seria de l'Albert Rumbo. La informació o les històries estan organitzades per temes i apartats.
4: Sí, les històries estan estructurades a partir d'uns capítols, diguem-ho així, justament per això que has dit que si no fos així segur que no seria de l'Albert Rumbo. No sé si m'ho he d'agafar com un compliment, m'ho agafo com un compliment, eh? O com a què, però jo tinc la mania, els historiadors i els arxivers tenim molt aquesta mania d'estructurar i d'intentar quadrar les coses, i en aquest cas, doncs, el que em vaig proposar, perquè de històries aquí n'hi ha entre 60 i 70, no recordo el número exacte, però n'hi ha una barbaritat, però podíem haver-ne fet 3 volums d'històries del Patum, perquè el material per fer aquests 3 volums el tenim, eh? Llavors el que sí que vaig intentar, més que prioritzar, que potser és el que hagués prioritzat algú altre amb ganes de vendre llibres, les més divertides, o les que tenen més ressò, etc. Jo vaig intentar, que és una de les meves manies, doncs, que hi sortís una mica tot i tothom. Llavors, aquí tenim històries de la Patum que fan referència, doncs, als patumaires, a les comparses, als músics, a la Patum, tot tipus de Patum, les passades, patums de plaça, patums de fora plaça, patums fora de Berga, anys que no s'ha fet Patum, temes d'artistes i artesans, és a dir, he intentat que hi hagués una mica de tot plegat i que, per exemple, les comparses, hi ha comparses que són més propius, que tenen més facilitat perquè et surtin històries, bàsicament perquè són comparses que les fan més gent i surten més, eh? Les guites, els vestidors de plens i masses, els geganters, els que participen als passacarrers, doncs tenen més bagatge, més hores de vol, per dir-ho així, no? Doncs per fer aquestes històries. I en canvi, doncs, les comparses que senzillament només salten a la plaça en tenen menys, però avui aquí hi hagués, doncs, totes les comparses, que una mica es veiés representat tothom aquell qui se sent Patum. Per tant, doncs, d'aquí ve aquesta estructura i aquesta organització que ha acabat tenint el llibre.
1: Històries de la Patum parla de patumaires. Sense ells no hi ha Patum. És cert que sense comparses i el mar que li és propi, tampoc. Però el pes dels festers fa que sigui una tradició viva i que cada generació deixi el seu pòsit. En 273 pàgines del llibre ho certifiquen. Però nosaltres, que som tafaners de mena, hem volgut saber si han quedat gaires històries fora del llibre.
4: Bé, una mica és el que comentava abans. Històries n'han quedat moltes fora del llibre. I n'han quedat moltes, i també era una mica la voluntat d'aquest treball, el fet de dir, escolta, jo recullo, recopio, escric, publico això, escolteu, la gent que en tingui, que en sàpiga, que em pugui explicar anècdotes, facècies, atzagaiades, que posem també al llibre, doncs que vingui i us expliqui, bàsicament amb un afany, que és el principal del llibre, de no perdre aquesta informació, perquè el que és cert és que tot aquest tipus d'històries que no són transcendents o major part, en el moment que passa la generació que les ha viscut, màxim o següent, acaben desapareixent. Llavors jo el que vull és que justament que no desapareguessin. La major part d'històries que hem recopilat, doncs, són del segle XX, n'hi ha alguna del XIX, n'hi ha diverses del XIX, n'hi ha alguna fins i tot del XVIII, alguna del tombant del XVIII, gairebé del XVII, però són coses molt puntuals. Si haguéssim fet aquest llibre, doncs, fa 150 anys, doncs segurament en tindríem moltes, no segurament, total certesa, que ara s'han perdut. Per tant, una mica la idea era aquesta, no? De no perdre informació. Llavors n'han quedat moltes, n'han quedat moltíssimes, i n'han quedat moltes que un cop presentat el llibre, publicat, i que la gent se l'ha llegit, et ve i et diu, escolta, per cert, no sé si saps que... Bueno, i això, tot això va sumant, no? Algunes són repetitives, algunes no, algunes tenen gràcia, algunes no, algunes són curioses o divertides o interessants, però no donen per fer una història, perquè tampoc donen per escriure massa més. De fet, en el llibre, jo que també he intentat és que aquestes històries fossin una excusa perquè aquell qui no hagués llegit o no conegués la Patum en pogués aprendre a partir de les dades complementàries que hi afegeixes. És a dir, si parlem del canvi de la barra de la guita, de la llargada, doncs parlem de la barra de la guita, com funciona, què significa, etc, etc, doncs justament per intentar que la gent aprengui més. Però, bueno, això donaria per fer un segon i un tercer volum, si convingués.

0: Per acabar, Albert Rumbo ens fa un tastet d'una història de les històries de la Patum.
1: Jo, si m'hagués de quedar amb una de les anècdotes que presentem, amb una de les històries, em quedaria amb la primera del llibre. A més, és la més antiga. És una història que hem intitulat El primer patumaire, un patumaire de pebrots, perquè és una història que ens dona el nom del primer patumaire conegut de la festa, un senyor de l'any 1700, un regidor de l'Ajuntament, Miquel de Viladomat, que era, com dèiem, doncs, regidor, en ple inici de la lluita entre filipistes, tot el tema de la guerra de successió, això seria ara molt llarg d'explicar, però en tot cas aquest és un senyor que els seus adversaris polítics el persegueixen i intenten desacreditar-lo presentant-ho i tot de càrrecs en contra seu. I entre els càrrecs que li presenten, doncs, l'acusen d'haver robat amb el seu cunyat bot, que aquí en diuen bot de lluna, posa, d'haver escopit en públic, d'haver ensenyat ses parts vexendes en públic, d'haver arrendat l'hostal de la vila, ara en diríem tràfic d'influències, i d'haver ballat el gegant per un preu estipulat. I llavors diu, de totes aquestes coses, les dues més greus són justament la d'ensenyar les parts vexendes en públic i ballar el gegant per un preu estipulat. Això és anecdòtic i divertit, o vull dir en favor de Viladomat que el van absoldre de tot plegat, per tant no van demostrar que pogués ser culpable, però el més interessant, el que dèiem abans, que aquestes anècdotes t'acaben portant de la petita història a la gran història. Tots els historiadors fins al tombant, fins a la Guerra Civil, deien que antigament eren gent de casa bona, nobles, gaudins, els que feien la Patum, no com ara gent del poble, a vegades diuen quatre torrats arrencats de les tavernes. Bueno, resulta que aquest senyor, com que era regidor, estava mal vist que ballés el gegant cobrant. Per tant, això et demostra justament que tot el que diuen les cròniques posteriors és mentida. Bueno, aquesta és una història divertida que crec que pot exemplificar una mica, pot servir de resum una mica de tot el treball.
0: Moltes gràcies, Albert Rumbo i Soler, autor d'Històries de la Patum, d'Editorial Gavarres, per atendre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres continuem amb el programa.
2: Festa Festa!
3: Si voleu tornar a escoltar el reportatge o qualsevol secció del programa, ho trobareu tot al web festafesta.cat. A més, pots conèixer amb tot detall els orígens i la història del programa, estrenat l'any 1989. També hi pots participar enviant-nos els teus comentaris i suggeriments, tot a un sol clic. Festafesta.cat, la cultura popular i tradicional a la ràdio i a internet.
4: I seguim en clau berguedana. Escoltem el primer tema musical d'avui, i és ni més ni menys que el Ball de l'Àliga de la Patum, interpretat pel grup Criatures.

0: Magnífica versió la d'aquest quartet. Gràcies, criatures. I ara connectem amb l'actualitat per saber què bullen al món associatiu. L'Emma Robres ens porta les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: La competició sana torna al món campaner. Després de l'aturada a causa de la pandèmia, el 20 de juny torna el concurs de campaners a les Borges Blanques amb la seva 6a edició. Es tracta d'un esdeveniment únic i serveix com a punt de trobada dels campaners d'arreu del país, però també per fer valdre aquesta tradició, la tasca que hi ha al darrere i les particularitats de cada poble. Els repics de campanes seran lliures i cada participant disposarà de 6 minuts per desenvolupar-ne 2. El jurat, format per membres del món campaner, musical i cultural, valorarà la tècnica, la melodia, l'originalitat i el conjunt dels repics per escollir el guanyador. Els participants es dividiran en 2 categories, entre menors i majors de 16 anys. El motiu darrere d'aquesta decisió ens l'explica Felipe Martínez, campaner i professor a l'Escola de Campaners de les Borges Blanques.
4: Posar en valor el relleu generacional, no? Perquè

0: del teixit associatiu local, la seva vida comunitària i els seus projectes transformadors. L'avinguda Paral·lel, l'artèria principal del barri, entre Rades i Tapioles es tanca el trànsit i es converteix en un espai peatonal, facilitant així la interacció d'assistents i entitats. D'entitats se'n podran veure de tota mena, relacionades amb l'esport, amb la cultura, amb les tradicions, amb la recerca històrica o amb els jocs, totes formant un teixit associatiu que, com explica Montserrat Pla, la presidenta de la Coordinadora d'Entitats del Poble Sec, cada vegada està més enfortit.
1: Nous projectes, noves ambicions i la gent va creant entitats o associacions.
0: Malgrat la vivacitat de les entitats, però des de fa un temps han detectat una gran dificultat, explica la presidenta.
1: Són les entitats que ara es troben que si no hi ha una renovació de voluntari, són entitats que, clar, cada vegada va quedant menys gent per poder estar a la mostra.
0: La coordinadora espera, doncs, no només mostrar les propostes associatives del barri, sinó captar nous voluntaris per continuar fent del Poble Sec un dels barris més participatius de Barcelona.
2: Moltes gràcies, Emma, per tota aquesta informació d'actualitat. I de les notícies passem a l'actualitat de les places amb el baròmetre casteller.
3: Festa, festa.
4: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
3: Sants se suma a les colles de nou.
5: Hola, companys, tornem a ser aquí per actualitzar el baròmetre estrella. Aquesta setmana els castellers de Sants han inaugurat la temporada dels nou pisos amb el 3 de 9, la segona vegada que els borinots aixequen un castell de nou durant el mes de maig. L'anterior va ser fa 10 anys. A Valls s'han vist els primers castells de 8 amb el Pilar al mig, dels xiquets de Valls. La colla vella ha presentat el 4-8 amb el Pilar i també la colla joves, que a més han tret el 2 de 8. La colla de Sant Pere i Sant Pau ha recuperat el Pilar 7 carregat, no ho coronaven des del 2022. Els castellers de Barcelona també han avançat feina i han presentat el 7 de 8 i han coronat el 2 de 8. Els capgrossos de Mataró han tret el 3 de 8 i els tirallongues de Manresa han revalidat un matiner 4 de 8. Els castellers d'Esplugues han presentat el 3 de 7 per sota, els castellers del Poble Sec han estat a la gamma mitjana de 7 amb el 5 de 7 per bandera, els castellers de Berga han sumat el 7 de 7 i els minyons de l'Arbós ja han revalidat el 3 de 7 i 4 colles han tret el 4 de 7. Els carallots de Sant Vicenç, els atlots de Llevant, els bous de la Bisbal i els castellers de Viladecans, per la seva banda, han sumat el Pilar de 5. Els castellers de Mallorca han revalidat el 2 de 6 i, finalment, tres colles han sumat castells de 6. Els castellers de Zúrich, els xiquets de Copenhagen i els castellers de Santa Coloma. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de les colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
6: Moltes gràcies. T'esperem la setmana que ve. Estarem molt pendent del que passa en l'actualitat castellera.
7: Festa, festa!
6: Continuem amb més sons de festa. Arriba l'Inxa Brass Band amb un tema que ens posa a punt de saltar i ballar, la Patumaire.

0: quina potència que té. Moltes gràcies a Insha Brass Band.
1: Festa, festa!
0: I de la música passem a la saviesa de la paraula amb en Víctor Pàmies. Avui, a Dites i Refranys, analitzem una expressió que tots hem sentit alguna vegada. Fer la travessia del desert.
2: Fes a festa.
3: Dites i Refranys. Amb Víctor Pàmies.
4: Fer la travessia del desert. Aquesta frase feta ens remet a la Bíblia, a l'Antic Testament, i fa esment del periple que va patir el poble hebreu comandat per Moisès abans d'arribar a la Terra Promesa. En política, quan un partit pateix una forta davallada en unes eleccions i es veu sobtadament apartat de les quotes de poder, es diu que ha de fer la seva particular travessia del desert. Aquesta travessia comporta la pèrdua de molts actius, reinventar l'estratègia i fins i tot patir les plagues bíbliques que va sofrir el poble hebreu per a regenerar-se i tornar a optar a tenir la confiança de la ciutadania. Si se sap aprofitar, és un bon moment per a la regeneració i construir un nou projecte il·lusionador.
5: Moltes gràcies, Víctor Pàmies, per aquestes dites i refranys i t'esperem la setmana que ve.
3: Festa, festa!
5: I aquesta setmana toca un Festa, festa Gran Reserva.
0: A veure què ha trobat en Josep Maria d'ell aquest cop.
3: Festa, festa Gran Reserva.
6: 29 de juliol de 2022. Festa, festa especial dedicat al centenari de Maria Matilde Almendros.
7: L'any 1922 va néixer a la capital del Bages, a Manresa, la que hauria de ser la veu més sentida de la ràdio catalana, que, per cert, la ràdio s'inauguraria al cap de 2 anys d'haver nascut ella, el 1924. Ens estem referint a Maria Matilde Almendros, que ens toca molt de prop, ja que va ser la precursora del nostre programa de cultura popular i tradicional, el Festa Festa. Ella el va començar.

0: per intentar conèixer una mica millor l'actriu i locutora, per excel·lència que va ser Maria Matilde, ens hem rodejat de les persones més coneixedores del tema. Començarem amb Pilar Gonyi. Locutora de la cadena SER, al Bages, va ser escollida comissària de l'any del centenari de Maria Matilde Almendros i per això s'ha encarregat d'organitzar tot un seguit d'actes, activitats teatrals, col·loquis, ballades, concerts i exposicions que ha dissenyat en base a tres objectius principals.
1: L'any Maria Matilde Almendros per Casona ens va semblar de posar-hi tres punts, tres eixos. Un és la reivindicació del paper de la dona a la ràdio, que recordem aquelles locutores que els hi deixaven dir l'hora i la temperatura i amb prou feines. Amb això, doncs, ha hagut de fer una gran feina des de dins i des de fora, però molt des de dins, des de la mateixa dona. Ella va tenir programes en què l'autèntica protagonista era ella. Per tant, això diu molt de la personalitat de Maria Matilde Almendros. Va passar a ser protagonista en els seus propis programes que presentava, realitzava i produïa.
0: En som testimonis els que ens podem considerar una mica els seus hereus. El Festa Festa és, efectivament, hereva del treball iniciat per Maria Matilde Almendros, perquè Maria Matilde Almendros era una dona emprenedora.
1: Hem considerat que havíem de destacar que és una emprenedora en l'àmbit de la cultura, perquè quan cap dona del món del teatre tenia una companyia de teatre, ella tenia una companyia de teatre, ella s'hi jugava els seus diners i, a més, dirigia l'obra i, a més, feia la protagonista.
0: A la seva època, hem de recordar sempre que no era fàcil per una dona moure's en el món de la cultura popular o en el de la cultura, o més genèricament, en el món en el sentit més ampli. En aquells anys, el paper de la dona era pràcticament silenciat o menys tingut, com ens continua explicant Pilar Gonyi, comissària de l'any Maria Matilde Almendros.
1: Ella va promoure la cultura catalana a través del teatre i de la ràdio, fent obres del teatre català de tota la vida, però també algunes obres de gent que començava, autors emergents, dels quals ella, doncs, va estrenar les seves obres. I, per altra banda, en la ràdio no deixava escapar moment per recitar poesia en català i, per descomptat, per parlar de Manresa.
0: Enric Frigola va compartir 8 anys al micròfon amb la Maria Matilde Almendros.
2: Maria Matilde Almendros va ser, probablement, una de les primeres estrelles de la ràdio en una època, els anys 50, 60 i 70 del segle passat, on no era freqüent, no era gaire possible aplicar aquest qualificatiu a una dona. Per altra banda, no sempre les grans estrelles són també grans professionals, però ella sí que ho va ser, i molt gran. Una gran popularitat que li va arribar a través de la ràdio, però amb una solidesa artística que la va aconseguir, crec jo, molt abans d'incorporar-se al món de les ones, i la va aconseguir a través del teatre. A través del teatre català, en una època molt difícil per la nostra llengua.
3: Hi han cançons de grans cantants, cantants autors, que són poemes. Potser no sempre s'escolten lletra sola. Un cas podria ser el d'aquesta cançó de la mare que va escriure Ramon Pelejero i Sanchís. Sabeu qui és? És clar que sí, en Raimon. Escoltem el seu poema, Cançó de la mare. He deixat ma mare sola a Xàtiva, al carrer Blanc. Ma mare, que sempre espera que torni com abans. He deixat germans i amics que em volen i esperen, com ma mare, que jo torni com abans. He vingut ací perquè crec que puc dir-vos en la meua maltractada llengua paraules i fets que encara ens agermanen. Paraules i fets que encara ens fan sentir homes entre homes. Paraules i fets que encara ens agermanen en la lluita contra la por, en la lluita contra la sang, en la lluita contra el dolor, en la lluita contra la fam, en la sempre necessària lluita contra el que ens separa i ens fa sentir-nos a tots nosaltres estranys. He deixat ma mare i els meus germans. He deixat els amics i la casa i tots els que esperen que jo torni com abans. I crec que he fet bé. I crec que he fet bé. Jo sé, jo sé, jo sé, jo sé que tornaré al carrer Blanc. Però ara sí, Crec que també és ma casa. I crec que puc dir-vos amb el cor obert a tots vosaltres, germans. Germans.
4: Festa, festa!
0: I per no perdre el ritme, tornem a la plaça de Sant Pere amb la Marxa de la Patum, l'emblemàtica composició del mestre Lambert, interpretada avui per la Cobla Berga Jove.

0: Gràcies a la Cobla Berga Jove per aquesta marxa de la Patum del mestre Lambert. Seguim avançant i ara saludem a Fra Valentí Serra de Manresa, que ens porta un nou remei casolà una mica exòtic. Ens explicarà com el mango ens pot enfortir l'organisme.
1: Festa, festa.
2: Els remeis de l'ermità. Un espai produït amb la col·laboració del calendari de l'ermità dels Pirineus. Guió i veu de Fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels caputxins.
3: Pau i bé. Déu us guard. Pau i bé. Avui us vull parlar de les fruites i hortalisses que ajuden a enfortir l'organisme. Mireu, alguns experts en nutrició aconsellen de reforçar la dieta amb fruites i hortalisses que ajudin a remineralitzar i revitalitzar l'organisme. I també ens aconsellen de prendre aliments que frenin el progrés de les malalties com ara el colesterol. Prioritàriament si ingerim verdures agraciades amb fibra, com ara la col, la ceba i els raves. També algunes hortalisses, com les bledes i els espinacs, són una font natural de vitamina A i de minerals tan necessaris com el ferro, el magnesi i el calci. En temps recents, en els mercats de casa nostra, han aparegut algunes fruites exòtiques de gran riquesa vitamínica, com per exemple el mango, que és una fruita riquíssima en la pròpia vitamina A i amb la vitamina C, i que, a més, té la virtut de contribuir a ajudar a l'organisme a absorbir correctament el ferro i a fer-lo més resistent a les infeccions. També s'ha descobert en el mango una peculiar capacitat de dissoldre les mucositats, i, per altra banda, el seu alt contingut de fibra li otorga unes destacades propietats laxants. Com que els antics frares no coneixien encara el mango, només el conegueren quan anaren en països de missió a ultramar, per tal de dissoldre les mucositats, se solien servir de la infusió de fulla de murtre, i per vitalitzar l'organisme solien menjar figues seques, que són un bon remineralitzant ossi, molt agraciat amb calci i amb ferro. Moltes gràcies per l'atenció.
4: Gràcies, Fra Valentí Serra de Manresa. Menjarem mango per estar ben forts, ja ho hem sentit.
5: Festa, festa!
4: I ara, a Cançons que tornen, en Josep Maria Adell ens proposa recuperar un tema de Xavier Elías, el piset.
6: Festa, festa.
7: Cançons que tornen.
6: Unes pinzellades a l'entorn de la nova cançó amb les veus dels seus protagonistes. Recull i presenta Josep Maria Adell.
8: Càpsula número 16. Xavier Elías. Sense deixar encara l'any 1963, continuem el nostre passeig pels records de la nova cançó amb la incorporació del setè membre dels 16 jutges, Xavier Elías. Estudiant d'Econòmiques i anys més tard dedicat al món editorial, Xavier Elías descobreix els 16 jutges quan assisteix a un concert organitzat per la Universitat de Barcelona on se sent esperonat per la cançó Els Fariseus, que hi canta Francesc Pi de la Serra quan diu això.
9: No!

0: Xavier Elias recull el guany, pren el repte, agafa el guitarrot i fa una cançó. Amb poc utillatge més, només amb un parell de cançons, però amb tota la il·lusió del món, s'incorpora a 16 jutges el mes d'abril del 1963 sota el padrinatge de Delfí Abella. Xavier Elias agafa la guitarra i es posa a cantar, inspirat principalment en el seu admirat cantautor francès Georges Brassens. Val a dir que aquest és ja un bon punt de connexió amb els fundadors dels 16 jutges, que no li impedeix patir també els efectes de la censura.
1: S'havia d'anar a Via Laietana de tant en tant, o sigui, hi havia una denúncia perquè hi havia un senyor que li havia semblat que amb aquella cançó que es cantava s'estava agredint aquí a Su Excelencia i coses d'aquest tipus. Evidentment, quan actuàvem teníem sempre un representant de la policia que ens controlava que cantéssim les lletres, que les teníem que passar per censura. És a dir, era tot un espectacle, diguem-ne, de control sobre la nostra activitat. I alguna vegada, doncs algun d'aquests grupos del movimiento pues, ens havien realment intentat tirar pedres i coses d'aquestes. Però vaja, de veritat, o sigui, que mirat en distància eren com molt tronats tots els altres, no?
0: Entre anades i vingudes a Via Laietana, on està la comissaria dels Grisos, anem a escoltar la música de Xavier Elias, mort el 2010 a l'edat de 69 anys, qui aporta als 16 jutges l'admiració per Brassens, que el du a escriure les seves pròpies cançons en una certa línia emanada de la chanson, com aquesta peripècia que li recordem ara, titulada El piset.
2: Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis. Com un boig jo vaig posar-me a buscar el pis somiat. Mare meva, quin escàndol, quins preus m'han deixat glaçat. Sort que hi ha nobles empreses filantròpiques, socials, benemèrites, lloables, que et curen de tots els mals. Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis. Pagues mig milió d'entrada o un milió, això tant se fa. I la resta, mica a mica, si és que encara et queda un ral. Els pisos són fets a mida pels senyors de molts diners. Allí tenen les amigues que no saben, les mullers. Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis. Els de renta limitada, com a limitats ho són. Protegit és qui s'hi fica, cal saber d'anar pel món. El problema és que demanen 16 recomanacions i has d'anar a omplir 30 impresos a 14 institucions. Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis. Hi ha els pisos de les caixes que t'engeguen al moment. Si no ets un imponente o no hi tens, compte corrent. Però un pis protegit te'l donen, això de donar és un dir. Si portes un bon enxufe o si tens un bon padrí. Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis. Finalment un pis és apte, m'ha sortit fora ciutat. Adéu viatge a Mallorca, no podrem passar del Prat. És justet i baix de sostre, no ens podrem ni posar drets. Sortirem per les finestres quan arribin els marrecs. Corre, Xavier, cap a l'església, que tenim pis.
0: El piset, una de les poques cançons enregistrades per Xavier Elias l'any 1965, dos després d'incorporar-se als 16 jutges amb la posició número 7. Ha estat la cançó que ha tornat avui al Festa Festa.
3: Moltes gràcies, Josep Maria Adell. Ens retrobem ben aviat. I ara acabem la ronda de col·laboracions amb ganes de jugar. La companyia de jocs L'Anònima ens parla avui de com divertir-se amb els cantis.
4: Festa Festa.
5: Va de joc.
4: Un espai de la companyia de jocs L'Anònima. Escrit i presentat per Víctor Baroja, Aurora Cupani i Òscar García.
6: Juga amb nosaltres.
7: Nom del joc, Cantis. A on? Argentona, Cadaqués. Quan? Per festa major.
8: Quanta gent no té a casa cantis de fang o de ceràmica com a objecte de decoració? Però quanta gent jugaria amb un canti? El canti o doll, segons el territori, era un objecte present a totes les cases, doncs garantia el subministrament d'aigua. Anar a la font a cercar aigua era d'una de les tasques que normalment feien les dones o les nenes des de molt antic. De cantis hi ha totes formes i materials, de manera que formen part de la cultura humana. A Catalunya hi ha dues poblacions on per festes el canti o doll pren un protagonisme cabdal, Argentona i Cadaqués. A Argentona, el 4 d'agost, es celebren les festes de Sant Domènec, dia que es fa la benedicció de l'aigua, documentada des de 1551. Es fan tot d'actes al voltant del canti, entre d'altres jocs, passar-se el canti intentant que no es trenqui, llançar un raig d'aigua al més lluny possible, bufar amb el bol gros, pescar el canti, etc. Però si és coneguda aquesta festa és pel concurs d'aixecada de cantis. Un nombre d'uns 12 cantis que van des dels 2 litres fins als 200 han de ser alçats i els participants han de beure aigua dels cantis. S'ha de fer en el menor nombre de temps possible. En cas d'empat, guanya qui ho hagi fet en el menor temps. Aquesta prova ha format part del concurs de l'home i la dona més forts de Catalunya. L'altra població que té el canti com un dels protagonistes de la festa és Cadaqués. La preciosa vila costanera inclou una cursa de dolls, que és així com s'anomenen allà. Aquestes curses reprodueixen les curses que els joves del poble feien per anar a la font i tornar a casa abans que les altres. El canti ple d'aigua es recolza el cap amb una tovallola enrotllada que li fa de coixí. Les participants han de recórrer una distància establerta el més ràpid possible sense que caigui el canti.
7: Hi ha algun canti famós a Argentona?
8: Sí, el Jordi González. El popular presentador va fer portar el canti gros a un programa de televisió que presentava en directe. El canti tenia aigua, però no estava ple del tot. El presentador el va agafar per la nansa, donant una sacsejada que va moure l'aigua de l'interior, provocant una vibració que va trencar el canti. Vaja, va provocar un tsunami.
7: Es trenquen molts cantis a Cadaqués?
8: Cap. Doncs són tan hàbils les dones que poden caminar cap endarrere, ajupir-se i fer un seguit d'habilitats amb el canti al cap que si ho intentem nosaltres sense practicar, no hi guanyaríem per cantis.
3: Moltes gràcies als amics de l'Anònima i a tots els col·laboradors i col·laboradores que ens heu acompanyat avui, que són l'Emma Robres, la Sara Suriol, en Víctor Pàmies i Fra Valentí Serra de Manresa.
9: Festa, festa.

0: gràcies també a tot l'equip que fa possible que el Festa Festa cada setmana giri i puguem fer aquest programa setmanal, que són l'Helena Mayor, la Marta Ibaña, del Joan Serra, el Josep Maria Dell i els que us estem parlant, la Laia Camproví
1: i l'Amadeu Carbó. Ens acomiadem ara amb una peça que s'ha convertit en la sardana més ballada a Berga. Es tracta de Corpus a Berga, una composició que mossèn Marià Miró i Guitó va escriure l'any 1927. L'escoltarem en la versió que van registrar la Cobla Salvatana. Us deixem, doncs, amb aquesta sardana i ens retrobem la setmana que ve.
0: Que tingueu una molt bona festa de Corpus fins la setmana que ve i que us vagi molt i molt bé.
1: Adéu.

m'enduc amb mi l'esquart d'uns ulls incòmodes.

0: S'acaba l'espai musical 35 de jazz.
1: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
2: La banda sonora

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 80%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 80%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 81%.